i els èxits més recents. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

4. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshat.

0: als 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 2:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.

0: als 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa. La Marina està
1: morena. Tots els èxits a l'estiu els tens cada tarda al Surfing Safari de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Calafell Televisió.
0: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
3: 100 Calafell allà on siguis.
0: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Colòmbia continua buscant supervivents després del terratrèmol de magnitud 7,4 que deixa almenys 181 morts, segons el govern. Les autoritats regionals eleven la xifra per sobre dels 240. Espanya descarta, de moment, víctimes mortals o ferits entre els seus ciutadans, però busca 164 persones que encara no ha pogut localitzar. La Generalitat tampoc té constància de ferits entre els catalans al país. Tot a punt per l'eclipsi que viurà Catalunya aquest dimecres, un dels més importants del segle a casa nostra. El govern insisteix en la prudència a l'hora d'utilitzar les ulleres homologades per veure l'eclipsi i demana prudència. A Lleida, l'Ajuntament ha hagut de repartir 3.000 ulleres de més perquè s'han exhaurit en moltes farmàcies i òptiques de la ciutat. Trànsit recomana als que es vulguin desplaçar al sud del país per veure l'eclipsi que, si poden, evitin l'AP7. Pels que es moguin amb tren, Renfe ha habilitat un comboi especial de Tortosa a Barcelona, però no es venen bitllets per avançat i només s'hi podrà pujar si queden places. La vigilància dels espais naturals es reforçarà amb 150 agents rurals. El risc d'incendi és molt alt en algunes de les comarques que atrauran més visitants. L'executiu espanyol eleva el to i es compromet a enviar de tornada al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, diu que treballen en aquesta línia amb el govern marroquí i adverteix que Espanya retornarà a tothom qui intenti entrar al país en les mateixes circumstàncies. Venezuela i Israel acorden l'establiment dels serveis consulars. És la primera aproximació diplomàtica entre els dos països des de fa 17 anys, quan Hugo Chávez va trencar relacions amb Tel Aviv pels atacs israelians a la Franja de Gaza. Barcelona amplia la cobertura de les càmeres de vigilància. Abans no s'acabi l'any, n'hi haurà al parc de la Pegaso, als búnkers del Carmel i a l'anella olímpica, entre d'altres indrets. Es prioritzen les zones amb aglomeracions de persones, els espais susceptibles d'atacs terroristes i els carrers amb més activitat delictiva. Els joves triguen cada cop més a marxar de la casa familiar. La seva capacitat d'emancipació ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%. Segons un informe de Comissions Obreres, Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels joves d'entre 18 i 34 anys aconsegueix independitzar-se.
1: Esports. El Barça ha confirmat que Roni Verdaggi s'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll dret i passarà per quiròfan. El club blaugrana continua treballant en les sortides de Caçador i Héctor Fort i encara no ha tancat el traspàs de Ferran Torres al PSG. El jugador valencià s'hauria d'incorporar aquest dimecres al Barça. El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hug, s'ha classificat segon i amb rècord d'Espanya per la final dels 100 metres lliures a l'Europeu de Natació de París. Una final que nedarà aquest dimarts. A la final del relleu 4% estils mixt, Nil Cadavall i Irene Ciércoles s'han quedat sense medalla en acabar sisè l'equip espanyol. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jaime Guerra ha acabat novè a la final del salt de llargada, mentre que Marta Mitjans s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres de dijous.
0: I el temps aquest dimecres, dia de l'eclipsi, predominarà el sol. Ara bé, a la tarda hi haurà ruixats al Pirineu que dificultaran la visió de l'eclipsi parcial. En canvi, a Ponent es veurà perfectament i a les Terres de l'Ebre la situació és favorable, però no es descarta algun núvol baix a prop de la costa. Tindrem un dia de calor molt intensa.
2: 3CAT Info.
0: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré la pròxima hora.
2: 3CAT Info.
0: Colòmbia continua bolcada en la recerca de supervivents entre la runa que ha deixat el terratrèmol de magnitud 7,4 de dilluns. El balanç de víctimes mortals se situa en almenys 181 persones, segons el govern colombià, una xifra que les diverses autoritats regionals eleven fins a més de 240. També hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts i més de 8.000 edificis ensorrats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre Chocó, a l'oest del país, i epicentre de la catàstrofe. El flamant president Abelardo de las Priella ha anunciat que declararà l'emergència econòmica a tot el país. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
3: Arribar des de Bogotà, la capital colombiana, fins a la zona més afectada pel terratrèmol de 7,4 implica 7 hores de carretera i cotxe creuant la zona coneguda com la Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, una zona molt turística.
4: Ara necessitem més linternes i gafes, perquè no nos dejan meternos hasta allá por el polvo que no entra el sol.
5: Nos encontramos con esto, no sabemos si está viva o muerta.
3: El govern colombià ha enviat a les localitats de Cali, Pereira, Manizales, Armènia i altres escamots militars especialitzats en rescat i amb l'objectiu d'assistir a les víctimes, moltes d'elles desesperades, intentant localitzar familiars i coneguts desapareguts.
6: Tener esperanza de vida, nosotros, o nuestra gran ventaja es que pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
3: Colòmbia es troba en emergència nacional, ho decretava el president Abelardo de la Espriella, que vol mostrar acció de govern a 4 dies d'haver arribat a la presidència del país sud-americà.
7: Aquí está haciendo presencia el gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad. Esto también nos duele profundamente en el gobierno nacional.
3: Geòlegs i especialistes alerten de les rèpliques. En concret, han explicat que se n'han produït 96 i han alertat els colombians per tal que estiguin preparats, ja que es dona per fet que hi haurà rèpliques que podrien ser també importants.
0: I el Ministeri d'Exteriors espanyol assegura que per ara no li consten víctimes mortals ni ferits a causa del tràgic terratrèmol a Colòmbia d'aquesta nacionalitat. Tot i això, hi ha 164 ciutadans amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. Per això, el ministre José Manuel Álvarez ha fet aquesta crida.
8: Hi ha un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros.
0: I el conseller d'Acció Exterior, Xavier Jaume Duch, demana que, a mesura que es vagin recuperant les comunicacions, els catalans a Colòmbia, residents o turistes, es posin en contacte el més aviat possible. També ha assegurat que no té constància de cap ferit entre els prop de 7.800 catalans que hi viuen de forma permanent.
9: D'alguna manera ens facin saber que estan bé amb el consulat o contactant directament també amb la nostra delegació. És important. Ara per ara no hi ha cap víctima, ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola. Per tant, no hi ha cap català en aquest moment i esperem que la xifra continuï en zero.
0: Això mentre l'ajuda internacional, sobretot de països llatinoamericans, comença a mobilitzar-se. Els Estats Units han promès una primera tramesa de 15 milions de dòlars, mentre que la Unió Europea ofereix finançament i el seu servei de satèl·lits Copernicus per monitoritzar les tasques de rescat. Fins i tot Veneçuela, que encara recupera del doble sisme de fa un mes i mig, i ha enviat equips de rescat especialitzats.
10: Endavant!
0: Aquest és el moment en què s'ha activat el compte enrere de l'eclipsi de demà, que s'ha fet des del parc de l'Amfiteatre Romà de Tarragona. Precisament Tarragona és una de les zones on es veurà millor aquest eclipsi juntament amb les Terres de l'Ebre i Ponent. L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha insistit en la prudència d'utilitzar les ulleres per veure aquest fenomen astronòmic. Tarragona, Ricard Buigas.
11: El president Illa, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han estat els encarregats de prémer el pulsador del compte enrere. Ha estat un acte simbòlic que marca, segons els organitzadors, l'inici d'un esdeveniment històric. Illa ha demanat seny i que tothom utilitzi ulleres.
12: No es pot mirar directament al sol i normalment no anem mirant al sol. Com que hi ha una crisi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho, i acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle del que gaudirem molt especialment des de Tarragona.
11: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que estem davant d'un esdeveniment únic i que se n'ha d'aprofitar tot el potencial divulgatiu.
13: L'eclipsi ens recorda que la ciència és una forma de comprendre el món, però també una eina per combatre la desinformació, formular preguntes i construir coneixement.
11: Precisament per potenciar la vessant divulgativa, l'acte també ha comptat amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, o el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz. A Tarragona hi haurà 6 punts d'observació. El més multitudinari és el que estarà ubicat a la Marina del Port de Tarragona, amb capacitat per a 20.000 persones. Aquest serà el lloc on Catalunya Ràdio farà el programa especial de l'eclipsi.
0: I l'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi d'aquest dimecres perquè s'han exhaurit a moltes farmàcies i òptiques de la ciutat. També rebran ulleres gratuïtes les 12.000 persones que han reservat plaça als 2 punts habilitats a la capital del Segrià per veure aquest fenomen. Lleida, Pere Joan Álvarez.
10: Les ulleres es podran recollir a les oficines de turisme preferentment i també al mateix Palau de la Paeria, ha explicat l'alcaldessa accidental Cristina Morón.
14: Tant a les farmàcies com a les òptiques s'han exhaurit les unitats d'ulleres. L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres a la ciutadania que no tingui les entrades.
10: La gent que té entrades per veure l'eclipsi a la Seuvella o als Mangraners la rebran quan hi accedeixin. A Lleida ja s'hi poden veure turistes que han vingut a veure aquest fenomen, com la Kim, que és australiana i que encara no sap des d'on el veurà.
15: We're not really sure yet, so we will have a drive.
16: No n'estem segurs encara. Voltarem una mica avui i demà i ja veurem on el veiem.
15: Where we want to have a look.
10: Unes 200 persones participen en el dispositiu especial de seguretat.
0: I el Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial per afrontar el repte de l'eclipsi a les carreteres catalanes, i és que es preveu que hi hagi un increment de vehicles, sobretot al sud del país. La consigna principal per als conductors és que les sortides es facin de manera esglaonada i evitat tant com sigui possible l'autopista AP7. Maria Costa.
17: En els trajectes entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant proposen optar per l'A7 en comptes de l'AP7 per deixar l'autopista més lliure pels que es dirigeixin cap al Delta. En parla el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
18: L'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
17: Els camions no podran circular en tota la tarda per l'AP7 en sentit sud i en sentit nord hauran d'anar a 80 km per hora i pel carril dret. També hi haurà 4 punts de regulació que adaptaran el trànsit segons la situació. Els Mossos desplegaran 700 agents, 180 dels quals especialistes en trànsit, i recomanen utilitzar els aparcaments habilitats. També demanen que els vehicles no s'aturin als vorals per no obstruir els serveis d'emergència.
0: Per cert, Renfe també ha programat un tren especial al vespre que sortirà de Tortosa cap a Barcelona a les 9:56. El regional pararà a totes les estacions, però només s'hi podrà pujar si hi ha lloc. I no es vendran bitllets amb antelació. Ja no hi ha places disponibles per a cap dels trens anteriors que pugen del sud cap a Barcelona després de l'hora de l'eclipsi. I coincidint amb l'eclipsi, aquest dimecres hi haurà 92 municipis en risc molt alt d'incendi forestal. Alguns a les comarques on es preveu una gran afluència de visitants, com el Priorat, la Terra Alta i el Segrià. Els agents rurals han activat un dispositiu especial de vigilància amb 150 efectius que patrullaran pels espais naturals protegits i faran controls en zones d'acampada, carreteres i camins per evitar eventuals conductes indegudes com l'abandonament de residus o aparcar en zones prohibides. Recomanaran als visitants que vagin als punts habilitats per veure l'eclipsi i, si algú prefereix un altre indret, l'advertiran d'això que ens avança Andreu Montblanc, sotsinspector del COS.
19: Si heu mirat on es pot aparcar, on podeu estar, quins valors tenen aquests

0: A Huelva perd força, però encara manté 7 fronts actius i afecta 25.000 hectàrees. Tot i això, es manté l'evacuació de 680 persones, veïns de diversos municipis i veïnats de la zona. El vicepresident primer de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, confia que aviat puguin estabilitzar-lo.
1: Hemos ido evolucionando en reducir los avances de la propagación y vamos estrangulando y, por tanto, evitando que siga creciendo. Ojalá esa tendencia se pueda consolidar, ese es el objetivo, porque eso nos permitirá por fin perimetrar y cerrar los riesgos de este incendio en cuanto a sus avances.
0: També continua actiu el foc de les penyes de Riglos a Osca, on hi ha prop de 450 persones evacuades. Aquesta nit els bombers intentaran tancar i consolidar el perímetre, que ja és d'uns 60 quilòmetres. En un balanç encara provisional hi ha 4.200 hectàrees afectades.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
3: Aquest dimecres és un dia especial davant la possibilitat de veure l'eclipse total arreu del sud del país i parcial al nord. I tot això en un dia que s'espera força tranquil amb ampli domini del sol al matí, potser amb algun núvol baix cap a la Costa Daurada de poca importància. I a la tarda sí que es preveu cap a la meitat nord, àrees del Pirineu per a Pirineu, la formació d'algunes nuvolades que poden donar alguns ruixats dispersos que no tenen res a veure amb la intensitat ni pedregades que ens han acompanyat durant els darrers dies, però sí que faran la guitza aquells que vulguin veure l'eclipsi parcial de sol al nord de Catalunya, perquè aquests núvols el poden dificultar. On no hi haurà dificultat és el Pla de Lleida, amb un cel completament serè, es veurà perfectament, i la situació és favorable a les Terres de l'Ebre, sense descartar la possibilitat que es vegi algun núvol cap al massís dels Ports o també entre el Cap de Salou i l'àrea de l'Ampolla. En tot cas, això haurem de matisar una miqueta més de cara a demà. I sobretot, el que hem de tenir en compte aquest dimecres són aquestes temperatures molt altes que s'esperen durant les hores centrals del dia. Com la mobilitat cap als punts d'observació es farà d'hora per arribar a temps, cal destacar les temperatures màximes perquè seran molt altes. A Ponent, màximes de 38 graus i a l'interior de les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà cap als 38.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i pràcticament 3 minuts. El govern espanyol endureix el discurs i promet que retornarà al Marroc tots els migrants que van entrar a Ceuta, adults i menors. Des de la ciutat autònoma i davant la por d'una altra entrada aquest dissabte, el ministre d'Exteriors espanyol ha advertit als que s'ho pensen que si posen un peu a Espanya se'ls retornarà immediatament. Madrid, Paula Bruixats.
4: Amb Ceuta desbordada i amb les crítiques d'Itàlia i Dinamarca flor de pell, el ministre José Manuel Álvarez endureix la resposta per solucionar la crisi.
5: Hablo con mi homólogo marroquí todos los días. Y en ese diálogo estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos.
4: I per això accelera les converses amb el Marroc per retornar el més aviat possible els milers de migrants que queden a Ceuta i adverteix Álvarez als que es plantegen entrar en els propers dies que no perdin el temps.
5: Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso. Van a ser devueltos.
4: Álvarez llança un missatge de contundència, però la llei d'estrangeria no ho posa tan fàcil i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho reconeix. Cal atendre primer els més de 1.500 menors que hi ha a Ceuta abans de retornar-los i acollir també els adults que han demanat asil.
6: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad, con las personas que estén en nuestro territorio hasta que se produzca esa devolución, ese reagrupamiento familiar de todos los menores a Marruecos.
4: I això passa per acollir la gent a Ceuta o a la península durant mesos. Les ONGs alerten que estaran atentes perquè no passi com fa 5 anys, quan es van retornar migrants de nit i d'amagat saltant-se la llei. El Tribunal Suprem ja va condemnar Espanya per aquells retorns.
0: La Moncloa, per cert, ha desmentit que Margarita Robles hagi confirmat que compareixerà la setmana que ve al Senat, com ha apuntat aquest dimarts al Partit Popular. Des de Ceuta, la popular Carmen Fúnez ha denunciat que els ministres estan desfilant per la ciutat per fer-se veure i no per donar explicacions.
7: Esto no consiste en que los ministros vengan. Aquí tienen que traer respuestas y tienen que traer soluciones, y con esas visitas todavía no hemos visto ni una sola respuesta ni una sola solución.
0: I el govern espanyol demana a la Fiscalia que actuï contra el diputat de Vox, que ha fet una crida a

0: ingressar els immigrants que van creuar la frontera a Ceuta. El Ministeri d'Igualtat ha mogut fitxa perquè considera que declaracions com aquesta de José María Figaredo poden ser constitutives d'un delicte d'odi.
1: Todavía hay muchos más a los que hay que ir pescando uno a uno, pap, pap, pap, y llevarlos de vuelta a donde han venido. Uno a uno, cazarlos, pescarlos, pongan ustedes los verbos que quieran.
0: El dirigent ultra ha anat repetint les mateixes expressions en diverses entrevistes. El moviment de la Moncloa se suma a les dues denúncies que, com a mínim, la Fiscalia ja té sobre la taula contra el polític de Vox. I la Comissió Europea denuncia un acord amb dues de les grans xarxes socials, TikTok i Meta, que inclou Facebook i Instagram, per vigilar el contingut relacionat amb Ceuta amb l'objectiu de frenar noves crides a una entrada massiva. L'acord l'ha anunciat a través de la xarxa X la vicepresidenta de la comissió, Henna Virkkunen. La comissió ha anunciat que TikTok i Meta cooperaran amb verificadors per controlar els missatges. Un dels detonants de l'entrada massiva a Ceuta va ser la sentència del Suprem espanyol del 8 de juliol que prohibia devolucions en calent de migrants que arribessin nedant. La sentència va córrer per les xarxes amb el contingut distorsionat a través de vídeos virals. En paral·lel, Brussel·les insisteix que els migrants arribats a territori espanyol seran retornats. Ariadna Podestà, portaveu de la comissió.
2: La immigració il·legal no és possible a la Unió Europea. Les persones que han arribat de manera il·legal hauran de tornar i estem treballant conjuntament amb les autoritats espanyoles i les marroquines per aconseguir retorns efectius.
0: Mentrestant, des d'Europa continuen les crítiques a l'última regularització d'immigrants a Espanya. El primer ministre suec, el conservador Ulf Kristersson, ha dit en una entrevista al Financial Times que la mesura del govern de Pedro Sánchez posa en perill l'espai Schengen.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: I Veneçuela i Israel acorden restablir els serveis consulars en un gir radical de la política exterior del país sud-americà després de 17 anys sense relacions diplomàtiques amb Tel Aviv. El govern d'Hugo Chávez va trencar els contactes el 2009 com a resposta als atacs israelians a la guerra de Gaza, que van deixar més de 1.300 palestins morts. Aquest és un pas més en el canvi que ha experimentat el govern veneçolà després que l'exèrcit dels Estats Units s'endugués del país el president Nicolás Maduro en una operació militar al gener. El govern israelià s'ha felicitat per la millora de les relacions amb els països sud-americans. L'anunci de Caracas es produeix hores després que Colòmbia trenqués el consens internacional sobre els Alts del Golan i reconegués com a part d'Israel aquest territori sirià ocupat des de la guerra del 1967. Ha estat una de les primeres decisions del govern d'Abelardo de las Priella i l'ha presa enmig de la crisi i pel terratrèmol del seu país. Colòmbia és el segon país del món que fa aquest reconeixement després dels Estats Units. La decisió ha estat criticada per Síria i també per altres països àrabs. I abans que s'acabi l'any, hi haurà càmeres de videovigilància als parcs de la Pegaso, als búnquers del Carmel o a l'Anella Olímpica de Barcelona. L'Ajuntament de la ciutat té previst instal·lar 100 càmeres noves aquest any que se sumen a les 186 que ja estan funcionant. Es prioritzen les zones amb aglomeracions de persones, espais susceptibles de ser utilitzats per un hipotètic atac terrorista i els carrers amb més activitat delictiva. El tinent d'alcaldia, Albert Patlla, defensa que la instal·lació de les noves càmeres reforça un model de seguretat centrat en aquests tres eixos.
4: Combina prevenció, proximitat, coordinació institucional i tecnologia per protegir millor a la ciutadania, reforçar la convivència i preservar la qualitat de vida als nostres barris.
0: S'instal·laran càmeres a l'Anella Olímpica, als Encants, al barri del Fort Pieng i també al Parc de la Pegaso. Batlle assegura que la decisió de posar-ne en aquest parc de Sant Andreu es va prendre abans de la mort a trets d'un menor d'edat a principis del mes de juliol. I els joves triguen cada cop més a marxar de la casa familiar. La capacitat d'emancipació dels joves ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%, segons un informe de Comissions Obreres publicat ahir. Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels nois i noies d'entre 18 i 34 anys aconsegueix independitzar-se. A l'estat espanyol es produeix una paradoxa evident. El jovent actual és el més format de la història, però 7 de cada 10 joves depenen econòmicament de la família. La dificultat per emancipar-se afecta sobretot els més grans de 25 anys, tot i haver estudiat i formar part del mercat laboral. Pau García, secretària i confederal de Joventut de Comissions Obreres.
5: La dificultat no solo afecta a los veinteañeros, sino que también afecta a jóvenes adultos de 30 y 34 años que también experimentan dificultades.
0: Una de les principals causes d'aquesta realitat són els problemes d'accés a l'habitatge. Segons Comissions Obreres, els joves haurien de destinar el 96% del sou per pagar el lloguer, i els és pràcticament impossible obtenir una hipoteca si volen comprar. Per això reclamen limitar el preu dels arrendaments i pujar el salari mínim interprofessional per combatre la crisi de l'emancipació.
3: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
6: El Barça ha confirmat que Roni Bardaggi té una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió que es va fer dilluns a l'entrenament i que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. L'extrem suec passarà per quiròfan en els propers dies. Bardaggi se l'ha lesionat justament quan el Barça li buscava una sortida de l'equip. El club també pretén que marxin Marc Casador i Héctor Fort, que aquest dimarts han fet treball de camp però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Casador traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat als entrenaments i aquest dimecres ho faran la resta de mundialistes que encara no ho han fet: Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamine i Ferran Torres. El Barça i el PSG encara no han tancat el traspàs del davanter valencià al club francès, després que ahir el club blaugrana rebutgés una primera oferta del PSG de 40 milions d'euros. Un PSG on el seu entrenador, Luis Enrique Martínez, no ha volgut referir-se a Ferran quan li han preguntat pel possible fitxatge del davanter pels parisencs. Ha estat en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa, que jugaran aquest dimecres al Paris Saint-Germain i l'Aston Villa. Luis Enrique ha criticat que una final europea es disputi sense que molts jugadors internacionals hagin tingut prou temps per entrenar-se i preparar el partit.
7: No, es una situación surrealista. No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales. Han llegado los franceses, español y marroquí, han llegado el lunes, día 10, hace dos días. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
6: El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Huck, s'ha classificat aquest dimarts per la final dels 100 metres lliures als Campionats Europeus de Natació de París. Huck ha aconseguit el segon millor temps de les semifinals i el rècord d'Espanya, amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el campió olímpic i 4 vegades campió mundial, el romanès David Popovici, ha nedat més ràpid que Huck. Escoltem el català.
8: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici. Y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
6: La final dels 100 metres lliures es disputarà aquest dimecres a la tarda. D'altra banda, Nil Cadavall i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final del relleu 4x100 metres estils mixt. L'equip espanyol ha acabat sisè amb un temps de 3 minuts 45 segons i 10 centèsimes. Rècord d'Espanya, i ha acabat a 5 minuts 46 centèsimes de l'equip francès, que s'ha endut l'or. Casa Cadavall, volem dir, s'ha mostrat satisfet.
9: Bé, molt contents, molt bona experiència amb aquesta final, teníem moltes ganes i ha tornat a sortir aquest rècord d'Espanya, així que balance molt positiu i molt contents.
6: Abans ha nedat la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonrat, que ha acabat cinquena a la final dels 200 metres esquena a només 42 centèsimes d'aconseguir el bronze. Aquest dimecres, en aquest europeu de natació de París, també competirà Ainhoa Campabadal als 200 metres lliures femenins, Isaac Fernández als 100 metres papallona masculí i Nil Cadavall als 200 metres braça masculí. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Anglaterra, l'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, ha acabat novè a la final del salt de llargada. El millor salt de Guerra ha estat 7 metres i 73 centímetres, lluny dels 8 metres 44 centímetres del grec Mitiadis Tentoglu, que s'ha endut l'or. L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, sí que s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres després d'acabar cinquena a la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps d'un minut, 58 segons i 52 centèsimes. Rècord d'Espanya, sub-23 i plusmarca personal.

0: repassem les notícies més destacades d'aquesta jornada. Colòmbia continua buscant supervivents després del terratrèmol de magnitud 7,4 que deixa almenys 181 morts, segons el govern. Les autoritats regionals eleven la xifra per sobre dels 240. Espanya descarta de moment víctimes mortals o ferits entre els seus ciutadans, però busca 164 persones que encara no ha pogut localitzar. La Generalitat tampoc té constància de ferits entre els catalans al país. Tot a punt per l'eclipsi que viurà Catalunya aquest dimecres, un dels més importants del segle a casa nostra. El govern insisteix en la prudència a l'hora d'utilitzar les ulleres homologades per veure l'eclipsi i demana prudència. L'executiu espanyol eleva el to i es compromet a enviar de tornada al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. Aquestes són les notícies més destacades. A partir d'ara també us explicarem que han condemnat a mort, en absència del dictador sirià Bashar al-Assad. La sentència, la primera contra l'antic règim, inclou el seu germà i altres funcionaris i els atribueix crims de guerra i contra la humanitat. Mentrestant, el Líban és pioner al Pròxim Orient a abolir la pena de mort. Destacarem que aquest dimecres s'aplica definitivament la nova normativa europea per als envasos per reduir l'impacte ambiental dels residus. Brussel·les impulsa la reutilització i la recol·lecta dels recipients que hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys. I desgranarem la figura del psiquiatre, exmonjo de Montserrat i referent del catalanisme, Jordi Vila Abadal. Va ser també un dels fundadors de la plataforma pel dret a decidir. Ha mort als 100 anys. I Pau Dax, els esports que destaquem.
1: Que el Barça ha confirmat que Roni Verdaggi s'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll dret i passarà per quiròfan. El club blaugrana continua treballant en les sortides de Caçador i Héctor Fort i encara no ha tancat el traspàs de Ferran Torres al PSG. El jugador valencià s'hauria d'incorporar aquest dimecres al Barça. I el nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Huck, s'ha classificat segon i amb rècord d'Espanya per la final dels 100 metres lliures a l'Europeu de Natació de París, que nedarà, una final que nedarà, aquest dimecres. A la final del relleu 4% estils mixts, Nil Cadavall i Irene Ciércoles s'han quedat sense medalla en acabar sisè l'equip espanyol.
0: I el temps, aquest dimecres, dia de l'eclipsi, predominarà el sol. Ara bé, a la tarda hi haurà ruixats al Pirineu que dificultaran la visió de l'eclipsi parcial. En canvi, a Ponent es veurà perfectament i a les Terres de l'Ebre la situació és favorable, però no es descarta algun núvol baix a prop de la costa. Tindrem un dia de calor molt intensa. Dos quarts i pràcticament 4 minuts. Continuem. Colòmbia continua bolcada en la recerca de supervivents entre la runa que ha deixat el terratrèmol de magnitud 7,4 de dilluns. El balanç de víctimes mortals se situa en almenys 181 persones, segons el govern colombià, una xifra que les diverses autoritats regionals eleven fins a més de 240. També hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts i més de 8.000 edificis ensorrats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre, Chocó, a l'oest del país. El flamant president Abelardo de la Espriella ha anunciat que declararà l'emergència econòmica a tot el país. Enviat especial a Bogotà, a Colòmbia, Joan Biosca.
2: Arribar des de Bogotà, la capital colombiana, fins a la zona més afectada pel terratrèmol de 7,4 implica 7 hores de carretera i cotxe creuant a la zona coneguda com la Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, una zona molt turística.
3: Ara necessitamos es linternas y gafas porque no nos dejan meternos hasta allá por el polvo que nos entra el sol.
4: Nos encontramos con esto, no sabemos si está viva o muerta.
2: El govern colombià ha enviat a les localitats de Cali, Pereira, Manizales, Armènia i altres escamots militars especialitzats en rescat i amb l'objectiu d'assistir a les víctimes, moltes d'elles desesperades intentant localitzar familiars i coneguts desapareguts.
5: Tener esperanza de vida, nosotros, o nuestra gran ventaja es que pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobreviva un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
2: Colòmbia es troba en emergència nacional, ho decretava el president Abelardo de la Espriella, que vol mostrar acció de govern a 4 dies d'haver arribat a la presidència del país sud-americà.
6: Aquí está haciendo presencia el gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad. Esto también nos duele profundamente en el gobierno nacional.
2: Geòlegs i especialistes alerten de les rèpliques. En concret, han explicat que se n'han produït 96 i han alertat els colombians per tal que estiguin preparats, ja que es dona per fet que hi haurà rèpliques que podrien ser també importants.
0: El Ministeri d'Exteriors espanyols assegura que per ara no hi consten víctimes mortals d'aquesta nacionalitat ni ferits a causa del tràgic terratrèmol a Colòmbia. Tot i això, hi ha 164 ciutadans espanyols amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. Per això, el ministre José Manuel Álvarez ha fet aquesta crida.
7: Hi ha un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros.
0: I el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, demana que, a mesura que es vagin recuperant les comunicacions, els catalans a Colòmbia, residents o turistes, es posin en contacte el més aviat possible. També ha assegurat que no té constància de cap ferit entre els prop de 7.800 catalans que hi viuen de forma permanent.
8: D'alguna manera ens facin saber que estan bé amb el consulat o contactant directament també amb la nostra delegació. És important. Ara per ara no hi ha cap víctima, ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola. Per tant, no hi ha cap català en aquest moment i esperem que la xifra doncs continuï en zero.
0: Això mentre l'ajuda internacional, sobretot de països llatinoamericans, comença a mobilitzar-se. Els Estats Units han promès una primera tramesa de 15 milions de dòlars, mentre que la Unió Europea ofereix finançament i el seu servei de satèl·lits Copernicus per monitoritzar les tasques de rescat. Fins i tot Veneçuela, que encara es recupera del doble sisme de fa un mes i mig, i ha enviat equips de rescat especialitzats.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: 2:15.
10: Endavant!
0: Aquest és el moment en què s'ha activat el compte enrere oficial de l'eclipsi de Dama d'aquest dimecres. S'ha fet des del parc de l'Amfiteatre Romà a Tarragona. Precisament a Tarragona és una de les zones on es veurà millor aquest eclipsi, juntament amb les Terres de l'Ebre i Ponent. L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha insistit en la prudència d'utilitzar les ulleres per veure aquest fenomen astronòmic. Tarragona, Ricard Buigas.
11: El president Illa, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han estat els encarregats de prémer el pulsador del compte enrere. Ha estat un acte simbòlic que marca, segons els organitzadors, l'inici d'un esdeveniment històric. Illa ha demanat seny i que tothom utilitzi ulleres.
12: No es pot mirar directament al sol i normalment no anem mirant al sol. Com que hi ha una crisi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho i acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle, del que gaudirem molt especialment des de Tarragona.
11: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que estem davant d'un esdeveniment únic i que se n'ha d'aprofitar tot el potencial divulgatiu.
13: L'eclipsi ens recorda que la ciència és una forma de comprendre el món, però també una eina per combatre la desinformació, formular preguntes i construir coneixement.
11: Precisament per potenciar la vessant divulgativa, l'acte també ha comptat amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, o el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz. A Tarragona hi haurà 6 punts d'observació. El més multitudinari és el que estarà ubicat a la Marina del Port de Tarragona, amb capacitat per a 20.000 persones. Aquest serà el lloc on Catalunya Ràdio farà el programa especial de l'eclipsi.
0: I aquest dimecres, 12 d'agost, a Catalunya es podrà veure un eclipsi total de sol, un fet que no passava des de l'agost del 1905. Repassem ara els conceptes bàsics al voltant d'aquest fenomen amb l'Estela Bosoms, que ha anat fins al Parc Astronòmic del Montsec, a la Noguera, per parlar amb el seu coordinador d'activitats, Xavier Moli.
10: Comencem pel principi. Què és un eclipsi i per què passa?
14: La Lluna es situarà davant del Sol amb la seva òrbita normal al voltant de la Terra. Dona la casualitat de que la Lluna amb alguns jocs de la Terra el cobrirà totalment, que és uns casos que passen cada 18 mesos.
10: Si cada 18 mesos n'hi ha una a la Terra, per què és tan poc habitual que els puguem veure?
14: La majoria passen sobretot a zones del mar, per tant és molt difícil poder-hi accedir per poder-los observar, i els que passen per zones terrestres, que la Terra doncs és un percentatge més baix, no se'n veuen tan sovint, a vegades cada 2 o 3 anys.
10: Quan la Lluna cobreix totalment el Sol, per tant, què es pot observar?
14: Veurem al moment total el que és la corona del Sol, que és com una regió del Sol com molt externa, que és extremadament dèbil de lluminositat comparada amb la resta, i això fa doncs, que es vegi només amb un eclipsi.
10: I repassem l'horari.
14: Pel 7:30 començaria la fase, el primer contacte, que es diu, que és quan la Lluna començarà a tapar el Sol, i a les zones totals, quan passi una hora, 8:30 aproximadament, llavors serà quan la Lluna cobrirà totalment el Sol.
10: A Catalunya, el rànquing de durada de l'eclipsi total l'encapçala al sud del Montsià, on s'allargarà més d'1 minut i mig.

0: Aquest dimecres, durant l'eclipsi, moltes persones aixecaran la vista cap al cel i moltes també tindran a les mans un mòbil o una càmera per immortalitzar el moment. El fotògraf Pau Venteo ens ha donat alguns consells per fer les millors fotografies. Davant del dilema sobre si fer servir el mòbil o la càmera, Venteo recomana la càmera sempre que se'n tingui prou coneixement, indispensable al trípode i evitar els zooms.
1: Important un teleobjectiu mínim uns 500, uns 600, tancar diafragma per no perdre qualitat.
0: I d'altra banda, per potenciar les fotografies amb el mòbil,
1: el màxim de zoom que et permeti el mòbil, baixar molt l'exposició i posar un filtre, perquè tot i baixar molt l'exposició manualment amb el mòbil no és suficient.
0: Amb tot, el fotògraf diu que no hem d'oblidar com s'ha d'actuar i que s'ha de fer amb calma.
1: No us obligueu de gaudir vosaltres l'eclipsi, perquè moltes vegades estàs fent les fotos pendent d'una cosa, de l'altra, de la configuració, del trípode, del filtre, però és important que quan estàs fent les fotos gaudeixis d'aquell moment, perquè no saps si podràs tornar a veure un altre eclipsi com aquest a la teva vida.
0: Les càmeres, com els nostres ulls, necessiten un filtre homologat. En aquest cas, s'ha de posar abans i després i treure'l en el moment de l'eclipsi total.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El govern espanyol endureix el to i es compromet a retornar al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. Des de la ciutat autònoma, el ministre d'Exteriors, José Manuel Albanes, ha afirmat que treballen en aquesta línia amb l'executiu marroquí i ha advertit als qui estiguin pensant a intentar-ho aquest dissabte que se'ls enviarà de tornada al país nord-africà.
3: Estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos. Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso, que van a ser devueltos.
0: Des del mateix govern, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha remarcat, però, que respectaran el dret internacional i el que marca la llei d'estrangeria.
4: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad.
0: Les ONGs alerten que estaran atentes perquè no es repeteixin els retorns sense garanties i en secret de fa 5 anys, pels quals el Suprem va condemnar el govern espanyol. El dictador sirià Bashar al-Assad ha estat condemnat a mort en rebel·lia per crims de guerra i contra la humanitat. Aquesta sentència, juntament amb la del seu germà i altres funcionaris de l'època, és la primera contra membres de l'antic règim per la guerra civil desfermada el 2011. L'esclafament de l'anomenada primavera àrab va derivar en un conflicte que es va allargar 13 anys, va deixar més de 500.000 de morts i milions de persones van ser desplaçades i refugiades. El desembre del 2024, els islamistes van derrocar el règim i la seva família d'Al-Assad i la seva família van haver de fugir a Moscou. El judici va començar a l'abril i només un dels acusats era a la sala, Atif Najib, cosí seu i exresponsable de la seguretat de Darà, bressol de la revolta. Aquest dimarts, centenars de familiars de víctimes ho han celebrat a les portes del tribunal a Damasc, com aquest home que portava un retrat del seu germà mort.
5: Felicito totes les famílies dels màrtirs i felicito el meu pare i la meva mare per la sentència de mort contra el criminal Atif Najib. Esperem que Bashar al-Assad i tots els membres de la seva banda criminal siguin executats.
0: I en contrast amb això, el Líban es converteix en el primer país del Pròxim Orient que elimina la pena de mort. El Parlament ha aprovat la llei per fer-ho efectiu, tot i que ja existia una moratòria des del 2004. Les sentències anteriors es commutaran per la cadena perpètua. Les Nacions Unides i la Unió Europea han celebrat la mesura i confien que serveixi d'exemple a la regió. I un helicòpter dels Estats Units ha disparat dos míssils contra un mercant amb bandera panamenya que intentava trencar el bloqueig nord-americà als ports de l'Iran, segons ha informat l'alt comandament nord-americà. L'atac coincideix amb la visita del ministre de l'Interior del Pakistan a Teheran per intentar desbloquejar amb les autoritats iranianes les negociacions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz. Les últimes exigències de Washington i Teheran, que reclamen compensacions econòmiques mútues, han refredat les possibilitats d'un acord per avançar cap a la fi de la guerra. Això s'ha notat en el mercat del petroli, en què el Brent ha tornat a pujar al voltant dels $90 al barril. La tensió a la zona també creix entre els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, i l'Aràbia Saudita, soci dels Estats Units. En les últimes hores, els iemenites han atacat dos vaixells saudites a l'estret de Bapt al-Manet, a la porta del Mar Roig. En el primer atac contra un mercant han matat almenys 6 membres de la tripulació i n'han ferit una desena. El segon vaixell, segons els houthis, transportava material militar.
2: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
6: Aquest dimecres és un dia especial davant la possibilitat de veure l'eclipse total arreu del sud del país i parcial al nord. I tot això en un dia que s'espera força tranquil amb ampli domini del sol al matí, potser amb algun núvol baix cap a la Costa Daurada de poca importància. I a la tarda sí que es preveu cap a la meitat nord, àrees del Pirineu per a Pirineu, la formació d'algunes nuvolades que poden donar alguns ruixats dispersos que no tenen res a veure amb la intensitat ni pedregades que ens han acompanyat durant els darrers dies, però sí que faran la guitza aquells que vulguin veure l'eclipsi parcial de sol al nord de Catalunya, perquè aquests núvols el poden dificultar. On no hi haurà dificultat és el Pla de Lleida, amb un cel completament serè, es veurà perfectament, i la situació és favorable a les Terres de l'Ebre, sense descartar la possibilitat de que es vegi algun núvol cap al massís dels ports o també entre el Cap de Salou i l'àrea de l'Ampolla. En tot cas, això haurem de matisar una miqueta més de cara a demà. I sobretot, el que hem de tenir en compte aquest dimecres són aquestes temperatures molt altes que s'esperen durant les hores centrals del dia. Com la mobilitat cap als punts d'observació es farà d'hora per arribar a temps, cal destacar les temperatures màximes perquè seran molt altes. A Ponent, màximes de 38 graus, i a l'interior de les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà cap als 38.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Aquest dimecres comença a aplicar-se la nova normativa europea per als envasos. Brussel·les ha dissenyat un pla que es desplegarà de manera gradual perquè es reutilitzin i es retornin tots els recipients que fem servir. Els repassem amb Roger Santaló i Marc Camps.
7: L'objectiu de les mesures de Brussel·les és reduir l'impacte ambiental dels residus. Cada europeu llança 187 quilos d'envasos a l'any, una xifra que es vol reduir en un 15% abans del 2040.
8: El primer canvi, el 12 d'agost.
7: Els fabricants d'envasos ja no poden fer servir substàncies químiques que no són reciclables i que poden persistir durant anys en el medi ambient.
8: Devolució econòmica per tornar l'envàs el 2029.
7: Tots els països europeus han de cobrar una fiança per cada ampolla de plàstic, bric, vidre o llauna que es vengui i han de reembolsar els recipients que recuperin. A Espanya el sistema ja hauria de funcionar aquest novembre, però la indústria pressiona per endarrerir-ho.
8: 2030, adeu als envasos d'un sol ús.
7: Són els dels bars i restaurants. Envasos monodosi d'oli, ketchup o sucre amb l'interior plastificat estaran prohibits. Passa el mateix amb les ampolletes de sabó dels hotels.
8: Després del 2030, tots els envasos hauran de ser reciclables.
7: També hauran de tenir un percentatge mínim de material reciclat en la seva fabricació i els supermercats hauran de dedicar espai a la venda a granel de productes.
0: Més coses, el tram entre les estacions de Gràcia i Sarrià dels ferrocarrils de la Generalitat a Barcelona està tallat per obres fins al 23 d'agost per refer la zona de vies. Per connectar les dues estacions per on passen les línies del Vallès, s'ha habilitat un servei alternatiu d'autobusos. Aquest dimarts hi ha hagut cues destacades de passatgers a les hores de més afluència. Molts usuaris, de fet, no sabien que el seu trajecte quedava alterat i això els ha complicat l'arribada al destí.
9: N'estan flipant i tothom, clar, està arribant tard a la feina.
10: He arribat a l'estació, no sabien indicar-te bé on havies d'anar, després vens aquí a agafar l'autobús i hi ha una cua que ja, bueno, ja veus.
0: A la tarda no hi ha hagut problemes. Hi havia 20 busos habilitats aleshores amb més passatgers i les cues han funcionat millor que al matí. Les obres també afecten la circulació de vehicles a la via Augusta de la capital catalana. En aquest carrer s'ha eliminat carrils entre Madrazo i Ganduxer.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Brussel·les ha lliurat aquest dimarts a Espanya 6.200 milions d'euros més dels fons europeus de recuperació, els anomenats Next Generation. És la sisena entrega de diners que la Comissió Europea fa al govern espanyol d'aquestes ajudes destinades a recuperar l'economia després de la pandèmia i modernitzar la indústria. En total, des de l'any 2021, Espanya ja ha rebut uns 78.000 milions dels més de 100.000 que té assignats. A canvi, el govern espanyol ha d'abordar certes reformes que li demanen les autoritats europees. Les de l'últim desemborsament tenen a veure amb la construcció d'habitatge, la mobilitat sostenible o la digitalització de la xarxa ferroviària.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Ha mort als 100 anys Jordi Vila Abadal, psiquiatre, exmonjo de Montserrat i referent del catalanisme cívic. Va ser president de Siemen, el Centre Internacional Esquerrer per a les Minories Ètniques i Nacionals, entre el 1998 i el 1999. El 2006 va ser cofundador i president de la Plataforma pel Dret a Decidir. Aleshores feia aquestes declaracions.
11: Gran part de la societat té la consciència que som una nació. I que són això en ple dret.
0: L'any 1965 es va exiliar a la Catalunya del Nord, juntament amb altres monjos de Montserrat contraris a la dictadura. Cuixà s'acabaria convertint en un refugi clau de la resistència antifranquista i de la dissidència política catalana.
11: Un espai de llibertat com el que vam poder instaurar a Cuixà a l'entorn del franquisme va tenir molt ressò. I molta gent va venir a Cuixar, passava dies, tenia relació amb nosaltres, etc.
0: A finals dels 60 va deixar la vida religiosa argumentant que l'Església és irreformable. Compromès amb les causes socials, va fundar un centre pioner per tractar toxicomanies no alcohòliques i, més tard, l'Associació d'Ajuda al Toxicòman. Autor de diversos llibres i soci d'honor de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, va publicar el seu últim assaig de l'ésser humà i a la natura, reflexions d'un agnòstic amb 96 anys. No es preveu cap acte de comiat públic. Hi ha 3 dies perquè arrenqui la Festa Major de Gràcia, una de les més esperades de Barcelona. Els veïns del barri s'afanyen a enllestir tots els decorats. Se celebrarà del 15 al 21 d'agost i hi haurà unes 900 activitats per a tots els públics. Per primer cop, 5 dels 23 carrers participants han escollit el mateix tema i centraran el guarnit en el Senyor dels Anells. Es podrà fer el recorregut seguint una línia cronològica de diversos moments d'aquesta saga. Gràcia és un dels barris amb més habitatges d'ús turístic de la ciutat i alguns veïns es mostren preocupats per la participació en els decorats. Sentim Susana Font, membre de l'Associació de Veïns del carrer Verdi del Mig.
12: Molts veïns que vivien aquí ja no viuen aquí, viuen fora, amb la qual cosa ja no venen cada dia perquè els han convidat a marxar amablement o perquè no han pogut continuar pagant el lloguer i han marxat fora.
0: Tot i això, Font assegura que l'objectiu de les associacions de veïns és acostar la Festa Major també als nouvinguts.
2: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
13: El Barça ha confirmat que Roni Bardaggi té una ruptura al lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió que es va fer dilluns a l'entrenament i que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. L'extrem suec passarà per quiròfan en els propers dies. Bardaggi s'ha lesionat justament quan el Barça li buscava una sortida de l'equip. El club també pretén que marxin Marc Casador i Héctor Fort, que aquest dimarts han treballat han fet treball de camp, però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Caçador traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat als entrenaments i aquest dimecres ho faran la resta de mundialistes que encara no ho han fet: Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamine i Ferran Torres. El Barça i el PSG encara no han tancat el traspàs del davanter valencià al club francès, després que ahir el club blaugrana rebutgés una primera oferta del PSG de 40 milions d'euros. Un club parisenc que, en el seu entrenador, Luis Enrique Martínez, no ha volgut referir-se a Ferran Torres quan li han preguntat pel possible fitxatge del davanter pels parisencs. Ha estat en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa, que jugaran aquest dimecres al Paris Saint-Germain i l'Aston Villa. Luis Enrique ha criticat que una final europea es disputi sense que molts jugadors internacionals hagin tingut prou temps per entrenar-se i preparar el partit.
14: No, és una situació surrealista. No... No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales, han llegado los franceses, español y marroquí, han llegado el lunes, día 10, hace dos días. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
13: El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Huck, s'ha classificat per la final dels 100 metres lliures als campionats europeus de natació de París. Huck ha aconseguit el segon millor temps de les semifinals i el rècord d'Espanya amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el campió olímpic i quatre vegades campió mundial, el romanès David Popovici, ha nedat més ràpid que Huck. Escoltem el català.
15: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici. Y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
13: El nedador del Club Natació Terrassa disputarà la final dels 100 lliures aquest dimecres a la tarda. D'altra banda, Nil Cadavall i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final del relleu 4x100 metres estils mixt. L'equip espanyol ha acabat sisè amb un temps de 3 minuts 45 segons i 10 centèsimes, rècord d'Espanya, i ha acabat a 5 minuts 46 centèsimes de l'equip francès, que s'ha endut l'or. Cadavall s'ha mostrat satisfet.
16: Bé, molt contents, molt bona experiència amb aquesta final, teníem moltes ganes i ha tornat a sortir aquest rècord d'Espanya, així que balance molt positiu i molt contents.
13: Abans ha nedat la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonrat, que ha acabat cinquena la final del 200 metres esquena, només 42 centèsimes d'aconseguir un bronze. Aquest dimecres, en aquest europeu de natació de París, també competirà Ainhoa Campabadal, als 200 metres lliures femení, Isaac Fernández, als 100 metres papallona masculí, i Nil Cadavall, als 200 metres braça masculí. I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Anglaterra, aquest dimecres a la tarda, la santcugatenca Jael Sakura Bastuet disputarà les semifinals dels 200 metres femení. Aquest dimarts, l'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, ha acabat novè a la final del salt de llargada. El millor salt de Guerra ha estat de 7 metres i 73 centímetres, lluny dels 8 metres i 44 centímetres del grec Miltiades Tentoglu, que s'ha endut l'or. L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, sí que s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres després d'acabar cinquena a la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps d'un minut 58 segons i 52 centèsimes, rècord d'Espanya sub-23 i plus marca personal. Mitjans disputarà les semifinals dels 800 metres dijous al migdia. I més resultats d'aquests dimarts d'atletes catalans. La manresana Mònica Clemente no ha superat la prova de classificació del salt de perxa femení després d'acabar quinzena. L'atleta del Prat de Llobregat, Javier Llorente, ha quedat eliminat als 400 metres tanques després d'acabar cinquè la seva sèrie. El barceloní Guillem Crespí ha quedat fora de les semifinals dels 100 metres, penúltim de la seva sèrie. I la barcelonina Sara Gallego no s'ha classificat per la final dels 400 metres tanques. Ha acabat cinquena la seva semifinal. I acabem amb handbol. Ha començat l'estatge de pretemporada Andorra al Barça, on s'estarà 4 dies. L'única absència és la d'Adrián Sola, que ha acabat de disputar l'Europeu sub-18 amb la selecció espanyola. Sí que hi són els tres fitxatges d'aquest estiu: Sergei Hernández, Janus Smaranson i Oriol Sanfelipe.
17: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: esteu? Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. Molt bon dimecres, un dia en què ens llevem amb 22 graus a la ciutat de Lleida, 25 a Mataró i 26 graus tenim ara mateix a Sant Jaume d'Enveja. Avui és dimecres, és 12 d'agost i ja ha arribat el dia que molts esperaven. L'eclipsi solar és avui, és aquest vespre, i per això, abans de res, Jofre Genué, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Quina previsió tenim? El podrem veure bé? Estarà núvol?
1: Doncs mira, ara mateix comencem el dia amb un cel serè, pretén sense ni un núvol. Doncs voldríem que es mantingués tota la jornada i l'hora d'eclipsi aquesta situació, que ja és molt, perquè portàvem molts dies que no començàvem així. Però cal dir que aquesta tarda, en línies generals, la situació serà òptima, però no a tot arreu. Per exemple, al Pirineu i Prepirineu esperem nuvolades, que malgrat no siguin tan importants com les d'aquests darrers dies, poden donar alguns petits ruixats i a l'hora de l'eclipsi mantenir el cel una mica variable, mitja núvol. Per tant, seria la zona més desfavorable per poder-lo veure sense problemes. Pot haver alguna escletxa, en alguns indrets potser es pot veure, però hi haurà alguns núvols que faran la guitza. Si marxem del nord del país, sembla que des de la Catalunya central, cap al sud, Terres de l'Ebre, que és on l'eclipsi doncs, arriba al seu màxim, amb el 100%, aquí la situació serà més favorable. La veritat és que esperem pocs núvols, alguns podran haver-hi, però en general el cel estarà força serè. Podran haver alguns de prims que potser no mantinguin el cel entranyat a l'horitzó i, per tant, no molestaran, però poden haver alguns núvols prims i alhora a la costa potser en alguns sectors hi hagi algun núvol baix. En línies generals, ja diem, fora del nord del territori, Pirineu i Prepirineu, fora d'aquestes àrees i també nord de Girona, sembla que la situació doncs, pot acompanyar molt.
0: Bones notícies. Doncs gràcies, Jofre. Fins ara. Tornem a parlar després.
1: Fins ara.
0: Avui, per tant, el temps hauria d'acompanyar, d'entrada, primer dubte resolt, el temps hauria d'acompanyar l'observació del que ja s'anomena com el fenomen astronòmic del segle.
2: Endavant!
0: Així es donava el tret de sortir del compte enrere i a Tarragona. Ara ja falten poc més de 12 hores pel gran eclipsi solar, que es podrà veure avui a tot Catalunya. Recordeu que començarà a 8:15 del vespre, durarà fins a 9:15. El punt clau, però, de foscor absoluta en aquells punts on l'eclipsi sigui del 100% serà poc més d'un minut. A la immensa majoria del país es podrà veure de manera parcial. Les comarques de Tarragona, les Terres de l'Ebre, les Terres de Ponent, aquí sí que es podrà veure al 100%. Ho seguirem, en directe a Catalunya Ràdio, farem una programació especial des del port de Tarragona. De fet, d'aquí una horeta, amb el Garriga, comentarem una mica què hem d'esperar per aquesta programació especial que farà avui Catalunya Ràdio. Un dels reptes d'aquest fenomen serà, evidentment, els desplaçaments per carretera. No només a Catalunya, també en el conjunt d'Espanya es preveuen 1,5 milions de viatges, 1,5 milió de viatges. Hi ha milers de persones que vindran de fora per veure aquest fenomen. I per això hi ha un cert por, un cert neguit a què pot passar a les carreteres. Des de Trànsit es demana que els desplaçaments s'esglaonin, tant a l'anada com, sobretot, a la tornada. Per exemple, evitar l'AP7 per anar al sud del país, si no és per anar a les Terres de l'Ebre, s'han mobilitzat ja 700 agents dels Mossos d'Esquadra.
3: Si t'has de desplaçar cap a Torredembarra, cap a Altafulla, cap a aquesta zona del Tarragona mateix, cap a aquesta zona del Camp de Tarragona, és preferible l'A7 i no l'AP7. I si vas a Reus, Baix Camp, o cap a Gandesa i Mora d'Ebre, que també hi ha punts d'observació, aquí és preferible la T11 i la Nacional 420. I llavors, deixar només per l'Ebre l'autopista AP7 des del que seria Cambrils en avall.
0: És el que ens deia al Matí de Catalunya Ràdio el Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, avançant-nos aquest dispositiu especial. Com sentíeu, la carretera que més amoïna és l'AP7, que connecta les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre, i per això des de Trànsit ja han anunciat que es tancaran algunes sortides d'aquesta via si veuen que hi ha algun risc de congestió. En parlarem avui al Matí de Catalunya Ràdio amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, d'aquí una mica més d'una hora perquè ens expliqui l'última hora al voltant d'aquesta qüestió. L'altre gran neguit dels experts és l'ús de les ulleres, ara sí, especials per l'eclipsi. Els metges recorden que sí o sí s'han de portar, que sí o sí han de ser homologades i aconsellen no treure-se-les encara que l'eclipsi no sigui total, o especialment si l'eclipsi no sigui total. En els llocs on l'eclipsi no és total, mantenir-les posades tota l'estona. Bàsicament, perquè si no, les lesions poden ser irreversibles.
4: El que ens preocupa més és la retinopatia solar, que no deixa de ser una cremada en el fons de l'ull, en la retina. Quan passa, pot tenir repercussions i seqüeles de per vida en la forma de generació de descotomes, que venen comencen a ser taques en el nostre camp de visió, visió alterada dels colors, visió deformada i que pot no recuperar-se.
0: És el que ens deia al matí de Catalunya Ràdio l'oftalmòleg Marc Figueres. I una altra qüestió també relacionada amb l'eclipsi, que també ens ho han preguntat molt els oients aquí al matí de Catalunya Ràdio, els que tingueu gossos o gats, els que tingueu animals de companyia. Els experts alerten que pot ser que els gossos o gats els hi sigui absolutament indiferent, a menys que siguin animals especialment sensibles.
2: Aquelles persones que sabem que tenim animals delicats en situacions com tempestes, que és molt possible que tinguin reaccions d'angoixa, començar a córrer per la casa perquè no saben com gestionar-ho, i aquí és on que prenguem precaucions. Baixar persianes, una horeta abans, començar a preparar l'entorn.
0: És la recomanació que ens feia des del matí de Catalunya Ràdio la Paula Calvo, que és etòloga i experta en antrozoologia. I encara alguna cosa més sobre l'eclipsi?
5: Anar veient què tal ens relacionem dintre del camp, i això és l'objectiu. És el primer partit del Johan de la temporada, esperem que pugui venir el màxim número d'afició possible.
0: És Pere Romeu, el tècnic blaugrana del futbol femení, i és que avui hi ha un amistós entre el Barça i el Montpellier a l'estadi Johan Cruyff, i coincideix amb l'eclipsi solar. Serà la segona part quan hi hagi l'eclipsi solar. En principi no es preveu que el partit s'interrompi. Avui en parlem a partir d'un quart d'11 aquí al matí de Catalunya Ràdio amb el Xavier Puig, que és el directiu responsable del futbol femení del Barça. I parlant de coincidències entre l'eclipsi i altres esdeveniments... Avui, evidentment, hi ha molts concerts. Un d'ells és David Bisbal, que serà el festival de Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols. Abans hi actuaran la Mariona Escoda i l'Ernest Prana, i alguns d'aquests concerts serà poc després o pràcticament coincidint amb l'eclipsi. Avui a Catalunya Ràdio seguirem tot el que hem d'explicar de l'eclipsi i insistim en aquesta programació especial aquesta tarda per seguir-lo i explicar-lo. A les 7 i 7 minuts de moment al matí de Catalunya Ràdio hi ha altres qüestions que volíem explicar, per exemple, la crisi de Ceuta. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, avui està citat al Senat a petició del Partit Popular, però no hi anirà. Ja ha dit Marlaska que no hi anirà, que sí que vol donar explicacions, però no quan vulgui el Partit Popular. Això ho parlarem també avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, que tindrem a partir de quarts de nou amb els agoristes habituals del dimecres. Eclipsi a banda, avui seguirem pendents de la crisi migratòria de Ceuta, com dèiem. També hi haurà reunió del president de Ceuta amb la ministra de Defensa, Margarita Robles.
6: Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso. Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa que van a ser devueltos.
0: És el que deia el ministre d'Exteriors, avisant a tot aquell que posi en peu a Espanya, se'l retornarà al Marroc, en un enduriment del discurs que també analitzarem avui al matí de Catalunya Ràdio. És important destacar, voltant de tota aquesta qüestió, el que ahir ens deia el catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Glasgow, Sergi Pardos, que és membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit. L'entrada de persones procedents del Marroc que hem vist és molt cridanera, és una gran imatge, però no és símptoma de cap immigració descontrolada.
7: A Dinamarca, per exemple, ha experimentat recentment un dels rècords a la baixa de peticions d'asil. I els creuaments irregulars a Espanya, amb el que portaven d'any, eren, de fet, dels més baixos que hem vist els últims anys, no? I el creuament que hem vist el primer dia de Ceuta, d'aquest episodi que acabem de veure, va ser superior a tota la immigració irregular que va arribar a Espanya l'any passat de l'Àfrica, que va ser de menys de 40.000 persones, no? Per tant, doncs, aquestes coses s'han de contextualitzar bé.
0: Així de clar. Sergi Pardos, aquí al matí de Catalunya Ràdio. I encara coeix, d'altra banda, l'espectacle de Donald Trump i el seu avió.
8: This is a truly wild story that the Washington Post first reported last night and many other outlets...
0: Ja ho dèiem ahir, Donald Trump va canviar d'avió d'amagat davant d'una suposada amenaça de l'Iran. El que destaca avui el New York Times és que l'avió presidencial, el suposadament amenaçat, va volar igual. Donald Trump no hi era, però hi havia treballadors de govern, hi havia periodistes que no sabien que estaven sent amenaçats. En fi, i avui tenim la final de la Supercopa d'Europa de futbol, PSG Aston Villa. Juntament avui hi ha mitjans que destaquen que el fitxatge de Ferran Torres per l'equip francès és imminent.
9: La segunda no hay lugar, yo no hablo de mercado, solo hablo de los jugadores que están en el Paris Saint-Germain.
0: Luis Enrique esquivava així la pregunta, i avui justament s'han de recuperar al Barça tots els futbolistes que van jugar al Mundial amb Espanya. Per cert, que sobre Julián, avui es podria fer la reunió amb Simeone, on l'argentí insistiria en la idea de marxar, i parlant d'argentins, Gijantes ha explicat a les últimes hores que Deco s'ha reunit també amb el representant de Lautaro Martínez en cas que el fitxatge de Julián Álvarez no es pugui materialitzar. Així comença el dimecres, benvinguts a un nou matí, molt bon dia a tothom.
10: El matí de Catalunya Ràdio. amb Frederic Vincent.
0: 7 i 10 minuts avui a l'Agora del Matí de Catalunya Ràdio. Aitor Arriaga, Ignacio Rigau, Eva Pomares i Afra Blanco. Però de moment... repassem els principals titulars del matí amb la Marta Viana, la Sílvia Creus i el Francesc Soler. Bon dia.
11: Bon dia. Bon dia.
0: Compte enrere.
12: Endavant. Aquest és el moment en què ahir al vespre es va activar el compte enrere oficial de l'eclipsi d'avui.
13: L'acte encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, es va fer al Parc de l'Amfiteatre Romà de Tarragona.
0: Ricard Buigas.
14: El president Illa, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, van ser els encarregats de prémer el pulsador del compte enrere. Illa va demanar seny i que tothom utilitzi les ulleres.
15: No es pot mirar directament el sol i normalment no anem mirant el sol. Com que hi ha una eclipsi, podrem mirar el sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho. I acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle del que gaudirem molt especialment des de Tarragona.
14: Aquí, el punt neuràlgic de l'eclipsi estarà situat a la Marina del Port, en un espai amb capacitat per a 20.000 persones, on Catalunya Ràdio farà el programa especial de l'eclipsi. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Exaurides.
16: L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi d'avui perquè s'han exhaurit en moltes farmàcies i òptiques de la ciutat.
17: També rebran ulleres gratuïtes les 12.000 persones que han reservat plaça als dos punts habilitats a la capital del Segrià per veure aquest fenomen astronòmic.
0: Anem doncs a Lleida per a Joan Álvarez.
18: Les ulleres es poden recollir a les oficines de turisme preferentment i també al mateix Palau de la Paeria, ho ha explicat l'alcaldessa accidental Cristina Morón.
19: Tant a les farmàcies com a les òptiques s'han exhaurit les unitats d'ulleres. L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres a la ciutadania que no tingui les entrades.
18: La gent que té entrades per veure l'eclipsi a la Sevella o als Mangraners la rebran quan hi accedeixin. Unes 200 persones participen en el dispositiu especial de seguretat. Des de Lleida, per Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El repte de la mobilitat.
13: Especialment a les carreteres del sud del país, la consigna principal del Servei Català de Trànsit per als conductors és que les sortides es facin de manera esglaonada i evitar tant com sigui possible l'autopista AP7.
0: Roser Parera.
20: En els trajectes entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant proposen optar per l'A7 en comptes de l'AP7 per deixar l'autopista més lliure per als que es dirigeixin cap al Delta. En parla el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
21: L'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir potser d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
20: Els camions no podran circular en tota la tarda per l'AP7 en sentit sud i en sentit nord hauran d'anar a 80 km per hora i pel carril dret. Rosa Pereira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El tren de l'eclipsi.
16: Renfe ha programat un tren especial per garantir la tornada després de l'eclipsi.
17: Sortirà de Tortosa cap a Barcelona a les 9:56 minuts. El regional pararà totes les estacions, però només s'hi podrà pujar si hi ha lloc i no es venen bitllets amb antelació. Ja no hi ha places disponibles per cap dels trens anteriors que pugen del sud cap a Barcelona després de l'hora de l'eclipsi.
0: Risc molt alt d'incendi.
13: Coincidint amb l'eclipsi, avui hi haurà 92 municipis en aquesta situació, alguns a les comarques on es preveu una gran afluència de visitants, com ara el Priorat, la Terra Alta o el Segrià.
0: Montse Poblet.
22: Els agents rurals tindran 150 efectius patrullant pels espais naturals protegits i fent controls en zones d'acampada, carreteres i camins. Andreu Montblanc, sotsinspector del cos, demana seny als que optin per veure l'eclipsi des d'algun espai natural.
23: Una crida a la prevenció, que gaudeixin de l'eclipsi, però que no facin foc, que s'informin, sobretot que s'informin on van, quins valors naturals hi ha en aquell espai que han anat i dintre de lo possible que facin cas sempre a les autoritats i als sensors de l'autoritat.
16: Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a banda de l'eclipsi, no s'hi presentarà.
16: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, al Senat. El PP amenaça de portar-lo als tribunals si no hi compareix per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. La ministra de Defensa hi està citada dimarts que ve.
0: Madrid, Paula Brujats.
17: Però ni Margarita Robles ni la Moncloa confirmen la cita. El PP assegura que la ministra els ha dit que hi anirà i si ho fa es desmarcarà de l'estratègia del govern espanyol que passa per plantar el PP al Senat i donar les primeres explicacions

0: massiva.
1: Més detalls, Vicent Mifsud.
2: Segons Brussel·les, TikTok i Meta, que inclou Facebook i Instagram, cooperaran amb verificadors per controlar els continguts. Es vol evitar que tornin a córrer missatges com els que anunciaven que no es retornaria al Marroc les persones que entressin a Ceuta nedant, després d'una sentència del Suprem espanyol del 8 de juliol, una informació distorsionada que es va fer viral. En paral·lel al control de xarxes, Brussel·les insisteix que els migrants que arribin a territori espanyol seran retornats i que estan treballant conjuntament amb Madrid i Rabat per aconseguir-ho. Vicent Mifsud per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Que actuï. El govern espanyol demana a la Fiscalia que actuï contra el diputat de Vox que ha fet una crida a caçar els immigrants que van travessar la frontera de Ceuta.
3: Àlex Gerald Robert.
4: En més d'una entrevista, el dirigent ultra José María Figueredo s'ha referit així a la necessitat, segons ell, de retornar al Marroc totes les persones que van entrar a Espanya.
5: Todavía hay muchos más a los que hay que ir pescando uno a uno, cazarlos, pescarlos, pongan ustedes los verbos que quieran.
4: Igualtat creu que pot ser constitutiu d'un delicte d'odi i per això ha remès el cas a la Fiscalia perquè ho estudiï. El Ministeri Públic ja té sobre la taula almenys dues denúncies per aquestes mateixes declaracions del diputat de Vox, Àlex Gerald Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I quan passen dos minuts d'un quart de vuit, pena de mort.
0: L'expresident sirià Bashar al-Assad ha estat condemnat a mort en rebel·lia per crims de guerra i contra la humanitat. És la primera sentència contra membres de l'antic règim per la guerra civil que va esclatar el 2011.
6: L'escalfament de les protestes durant la anomenada primavera àrab va derivar en un conflicte civil armat de 13 anys de durada i més de mig milió de morts. Assad va ser derrocat el desembre del 2024 pels islamistes i va fugir amb la seva família a Moscou, on ara viu exiliat.
1: I 99 càmeres més.
7: A Barcelona se sumaran a les 186 que ja funcionen i, per tant, s'arribarà gairebé a les 300. Les noves càmeres s'instal·laran als carrers amb més activitat delictiva, que siguin susceptibles de ser objectiu d'atacs terroristes o amb molta aglomeració de gent. N'hi haurà, per exemple, al Parc de la Pegaso, als búnkers del Carmel o a l'Anella Olímpica de Barcelona. Albert Batlle, tinent d'alcaldia de Barcelona.
8: Combina prevenció, proximitat, coordinació institucional i tecnologia per protegir millor a la ciutadania, reforçar la convivència i preservar la qualitat de vida als nostres barris.
0: Batlle assegura que la decisió de posar-ne al Parc de la Pegaso a Sant Andreu es va prendre abans de la mort a trets d'un menor d'edat a principis de juliol en aquesta zona.
1: Busquen supervivents.
6: Els equips de rescat a Colòmbia entre la runa dels edificis que es van ensorrar pel terratrèmol.
7: La xifra de víctimes s'acosta als 250 morts, segons el balanç que fan les autoritats de les regions més afectades pel sisme.
1: Connectem amb l'enviat especial a Manizales, a Colòmbia. Joan Biosca.
9: Els veïns de Manizales encara no s'han tret l'ensurt de sobre i mirar façanes i edificis s'ha convertit en un tour de l'horror. Aquesta localitat de l'eix cafeter colombià no s'ha endut la pitjor part, com Pereira i Cali. 5 morts i un centenar de ferits, però cada víctima mortal és un drama familiar. La por a les rèpliques manté angoixats els veïns de Manizales.
10: Nunca había vivido una cosa es... Gracias a Dios que no me pasó nada.
11: ¿El susto todavía lo tienen?
10: Uy, no, es que pasó eso y uno caminaba, era como si todavía se estaba moviendo. Queda uno con esa sensación.
12: Pues bastante mal. Íbamos subiendo por la calle 25 en la pendiente, en el carro con mi hija, cuando empezó tremendamente.
9: Des de Manizales, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Joan. I continuen actius.
0: Els incendis a Andalusia i l'Aragó. El foc de niebla a Huelva encara manté 7 fronts actius i ja ha cremat 25.000 hectàrees. El vicepresident primer de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, confia que aviat el podran perimetrar perquè no creixi més.
13: Hemos ido evolucionando en reducir los avances de la propagación y vamos estrangulando y, por tanto, evitando que siga creciendo. Ojalá esa tendencia se pueda consolidar, ese es el objetivo.
6: També continua actiu el foc de les penyes de Riglos a Osca. L'objectiu dels bombers també és tancar i consolidar el perímetre, que ja és d'uns 60 quilòmetres. De moment ha cremat 4.200 hectàrees.
1: Sequera europea.
7: A França, 62 milions d'habitants, el 94% del total del país, viuen en zones on ja s'apliquen restriccions d'aigua. El nivell de molts rius és el més crític registrat mai en aquesta època i dos terços dels aqüífers estan per sota del que seria normal. La calor també passa a facturar la producció d'energia nuclear.
0: A la Gran Bretanya, gairebé 45 milions d'habitants viuen en àrees declarades oficialment de sequera i 27 milions ja tenen directament restriccions d'aigua. I a Alemanya el mal de cap és el baix nivell d'aigua del Rin que impedeix el transport fluvial de mercaderies.
1: Capacitat d'emancipació dels joves.
6: Ha baixat 10 punts des del 2016 del 41% fins al 31%. Segons un informe de Comissions Obreres publicat ahir, Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels joves d'entre 18 i 34 anys aconsegueixen independència.
1: Gemma Sagrera.
3: A l'estat espanyol es produeix una paradoxa evident. El jovent actual és el més format de la història, però 7 de cada 10

0: joves depenen econòmicament de la família. La dificultat per emancipar-se afecta sobretot els més grans de 25 anys, tot i haver estudiat i formar part del mercat laboral. Pau García, secretària confederal de Joventut de Comissions Obreres.
1: La dificultat no solo afecta a los veinteañeros, sino que también afecta a jóvenes adultos de 30 y 34 años que también experimentan dificultades cada vez mayores para emanciparse.
0: Segons Comissions Obreres, una de les causes d'aquesta realitat són els problemes d'accés a l'habitatge i reclamen limitar el preu del lloguer. Gemma Sagrera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I un dia més tallat per obres.
3: El tram entre les estacions de Gràcia i Sarrià de Ferrocarrils de la Generalitat a Barcelona fins al 23 d'agost per refer la zona de vies.
2: Roger Santaló.
4: Per connectar les dues estacions per on passen les línies de Vallès, Ferrocarrils ha habilitat un servei alternatiu d'autobusos, però ahir, en les hores de més afluència, es van veure cues destacades per agafar aquests vehicles. Això va complicar l'arribada al destí de molts usuaris que desconeixien que el seu trajecte estava alterat.
5: Estaven flipant i tothom, clar, està arribant tard a la feina.
6: He arribat a l'estació, no sabien indicar-te bé on havies d'anar, després vens aquí a agafar l'autobús i hi ha una cua que ja, bueno, ja veus.
4: Les obres també afecten la circulació de vehicles a la via Augusta de la capital catalana. En aquest carrer s'han eliminat carrils entre Madrazo i Ganduixer. Roger Santaló, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: 7:22, reobre.
7: L'església de Das a la Cerdanya després de 7 anys amb uns nous frescos de l'artista local Penélope Clot.
2: Joaquim Albalate.
8: L'església del 1901 estava en molt mal estat i s'hi han hagut de fer unes obres de rehabilitació. Ara el temple compta amb unes pintures murals de l'artista desenca Penélope Clot.
9: Les llàgrimes de Sant Llorenç que baixen del cel a la terra, transformo tota l'església en un cel. Cada capella té les quatre estacions de l'any. Hem fet 400 peces de ceràmica on són les llàgrimes i aquests desitjos que s'acaben depositant a la part final del coro i l'entrada.
8: El temple renovat es va inaugurar dilluns durant la festa major. Des de Das, Joaquim Albalate, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Jordi Vilabadal.
7: Ha mort als 100 anys aquest psiquiatre, escriptor i exmonjo de Montserrat.
3: Va dedicar bona part de la seva trajectòria a l'atenció de persones amb drogodependències i va fundar l'Associació Acollida i Acció Terapèutica.
7: Als anys 60 es va exiliar a la Catalunya Nord juntament amb altres monjos de Montserrat contraris a la dictadura. A finals d'aquella dècada va deixar la vida religiosa argumentant que l'Església era irreformable. També va tenir un paper destacat en el catalanisme cívic, entre altres coses va ser cofundador de la Plataforma pel Dret a Decidir.
2: Tres cites musicals.
3: Josep Maria Martí, David Bisbal i el duet Marlena encapçalen una nit de festivals amb propostes dirigides a tots els públics.
2: Adrià Clotet.
10: El Festival Jordi Savall organitza el concert per un eclipsi, una experiència única que fusionarà música barroca i astronomia. El tiorbista Josep Maria Martí actuarà en un espai secret coincidint amb l'eclipsi solar, en una proposta que vol transformar el fenomen en una vivència sensorial i que ja ha exhaurit totes les entrades.
11: Dame tu amor y la belleza que esconde tu alma para ayudarme a mantener en la calma que no soporto si...
10: David Bisbal s'estrenarà al Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols amb un concert al Guíxols Arena. Unes hores abans hi actuarà Mariona Escoda, en format acústic amb guitarra i piano, i Ernest Prana hi presentarà el seu primer àlbum en solitari. Leire Martínez i Marlena comparteixen escenari al Festival Mar d'Estiu de Santa Susana. Després de 16 anys com a cantant de La Oreja de Van Gogh, Martínez arriba al festival en la seva nova etapa amb un directe íntim, mentre que el duet femení Bas tanca la nit amb els seus èxits pop com Red Flags i Amor de Verano. I per acabar, canviem de registre. A Besalú, del 12 al 15 d'agost, se celebren les Nits de Circ, el Festival de Circ Internacional a l'aire lliure, que reuneix figures destacades dels millors circs del món per veure sota les estrelles.
2: Anem als esports. Miquel Muñoz, com estàs? Bon dia.
12: Bon dia.
2: Tenim principi d'acord per Ferran Torres.
12: Segons el diari Esport, el davanter serà oficialment nou jugador del Paris Saint-Germain abans que s'acabi la setmana i la xifra del traspàs serà de 50 milions d'euros més 5 en variables. El Barça ja ha donat permís a Torres per no entrenar-se amb l'equip mentre es tanca la seva sortida. Pel que fa als francesos, avui es disputen la Supercopa d'Europa contra l'Aston Villa. Luis Enrique ha explicat que amb prou feines ha pogut treballar amb els internacionals abans del partit.
13: realmente mañana en términos de lo que es un partido de máximo nivel es muy difícil. No sé qué nivel tienen mis jugadores, han entrenado en su casa los pocos días que han podido entrenar, vamos a ver mañana. Es muy importante para nosotros y para nuestro club y para nuestros aficionados dar una buena imagen e intentar ganar el trofeo, pero en términos de preparación no se parece nada a lo que es un partido, a lo que debería ser un partido, una final.
12: El Barça, el francès Jules Koundé s'ha incorporat als entrenaments i aquest dimecres ho faran la resta de mundialistes, Pedri, Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal. I avui comença la pretemporada del femení amb un amistós contra el Montpellier a les 7 de la tarda. El partit es podrà seguir per Esport 3 i la plataforma 3CAT i coincidirà amb l'eclipsi d'aquest vespre. Es repartiran 1.500 ulleres homologades a l'estadi.
2: I Luca Huck, rècord i a la final.
12: El nedador de Sant Pere de Ribes s'ha classificat per la final dels 100 metres lliures als Campionats Europeus de Natació de París. Huck ha aconseguit el segon millor temps en les semifinals i ha superat el rècord d'Espanya amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el 4 vegades campió del món, el romanès David Popovici, ha estat més ràpid que Huck.
14: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
12: El nedador del Club Natació Terrassa disputarà la final dels 100 metres lliures aquesta tarda. D'altra banda, Nil Cadavall i Irene Círcoles han acabat sisens en la final del relleu 4% estils, també amb rècord d'Espanya, i la mallorquina Estela Tonraz ha estat cinquena a la final dels 200 metres esquena.
15: Catalunya Ràdio.
16: Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
3: 4, 11, 12, 16 i 30. El sol són el 8 i el 9.
16: Ara, amb l'Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Recorda que aquest 15 d'agost se celebra el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Compra'l ara. 11. Ben jugat.
17: Catalunya Ràdio.

0: arribar a dos quarts, com sempre, un dels protagonistes del curs amb el Jovany i companyia.
1: The 2025 Ballon d'Or Frankfurt. Sí.
2: Frankfurt.
1: Goes to... Aitana, bon matí. Yeah!
3: Aitana domina... Molt bé, bon matí, Andrés, és el nom del dia. Andrés, la jugadora del Barça, Andrés.
4: Lo hice bastante bien, con muchas ganas.
3: Sí. Vas dir gos, pensava que vindria un fantasma.
4: Sí, sí. Viste que brillava más yo que el Balón de Oro, realmente.
5: Sí, és veritat que vas posar crema hidratant.
3: Sí, estaves molt elegant, eh? Molt
6: sí,
3: elegant.
6: Fas cara de salut, de bé.
3: Sí, sí.
4: Sí, mete a vacilar a otro.
5: No, no, el que portes Andrés, molt bé és l'anglès, eh?
4: Sí, yes, I am.
5: Yes, you are.
3: I el japonès també, perquè vas viure a Japó.
4: Sí,
3: no? Què saps dir?
4: Okinawa, no,
6: això és una
4: Otawa.
6: Ciutat, això també.
4: Que no és ni Japó.
6: No és ni el Japó.
5: No, però ho sembla, eh, Otawa.
3: Adé, que Aitana Bonmatí s'ha convertit en la primera de la història de guanyar tres pilotes d'or consecutives.
6: En canvi, no va tenir tanta sort la Minya Mal, no, que va quedar segon a les votacions per la pilota d'or masculina, per darrere d'Ousmane Dembélé, com dèiem ara.
7: No, és que no es pot fer tan mal a una persona humana, tio.
3: Tenim el telèfon a Munir Nasraoui, que és el pare de la Minya Mal, en directe des de París.
7: Sí, des d'aquí veig l'estàtua de París.
5: L'estàtua de París.
7: La torre de pizza.
6: Molt bé, Munir.
5: La torre Eiffel.
7: La merda aquesta.
6: Escolta, Munir, com ha sigut per tu i el teu fill tota aquesta experiència de la pilota d'or, anar
7: bueno,
6: a París?
7: Mira, yo no quiero entrar en temas, ¿sabes? Porque per mi tot està bé, se ve amb tot el món, el laminio, todo bien.
6: Bueno, sí.
7: No diré que ha sigut un robo, però tot, bueno... Sí, què passa? Sí. Dale, tira para allá, hombre. No, el meu cosí.
3: El pots passar, el teu cosí, si me'l pots passar.
7: Oi, tant, el meu cosí.
3: Com es diu?
7: Khalid.
3: Khalid.
5: Khalid.
7: Sí, què passa?
3: Khalid, Ricard, què tal?
7: Què passa, Ricard? Com estàs, tio? És un dolor humano. Estic despullat.
6: Amb això arribarem a dos quarts d'avui.
8: Hi ha una persona despullada per París ara mateix.

0: Doncs ha arribat el dia. D'aquí unes 12 hores aproximadament, Catalunya viurà el seu primer eclipsi solar total en més d'un segle, amb la previsió d'un seguiment massiu que posarà a prova, sobretot, la mobilitat del país. L'eclipsi, a més, ha esgotat les ulleres necessàries per contemplar aquest fenomen astronòmic amb seguretat. S'hi referia ahir al vespre el president Illa.
1: Recomanava gent que estigui prudent i que utilitzi unes ulleres homologades que s'han repartit gratuïtament. No juguem amb això. No es pot mirar directament al sol. I normalment no anem mirant al sol. Però com que hi ha un eclipsi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho. I acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle.
0: L'altre gran repte, com dèiem, serà evitar que les principals vies, molt especialment la P7, es col·lapsin per l'increment de desplaçaments a les zones on l'eclipsi serà total, especialment al sud de Catalunya. El Servei Català de Trànsit ha preparat un dispositiu amb més de 700 Mossos d'Esquadra i, com ens avançava ahir el seu director, Ramon Lamiel, aquí al matí de Catalunya Ràdio, es recomana...
2: L'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
0: A banda de l'eclipsi, continua la crisi de Ceuta. Avui, el ministre Marlaska plantarà el Partit Popular al Senat, que n'ha demanat la seva compareixença, això mentre un company de govern, el titular d'Exteriors, enduria, i de quina manera, el discurs.
3: Estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos. Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso, que van a ser devueltos.
0: També a Colòmbia continuem molt pendents del balanç de víctimes del terratrèmol d'abans d'ahir, que s'acosta ja als 250. 250 morts. Els equips de rescat treballen contra rellotge per buscar supervivents entre la runa del més de miler d'edificis que es considera que es van ensorrar en algunes parts del país. I en els esports, Miquel Muñoz.
4: Segons el diari Esport, el Barça i el PSG haurien arribat a un principi d'acord per Ferran, 50 milions d'euros més 5 en variables. I comença la pretemporada per al Barça femení amb un amistós contra el Montpellier que coincidirà amb l'eclipsi d'aquest vespre a les 7 per Esport3 i la plataforma 3CAT.
0: Avui en parlarem, d'aquesta coincidència de l'eclipsi aquí al matí de Catalunya Ràdio. Jafre Genué, molt bon dia.
5: Bon dia, doncs ja som al dia de l'eclipsi, pendents d'aquest cel, d'aquests núvols que en alguns sectors, en alguns indrets, podríem fer una mica la guitza, però en general la previsió és molt òptima. Només haurem de tenir en compte aquestes nuvolades de tarda que sí que al nord del país poden fer una mica la guitza. Pirineu, Prepirineu, nord de les comarques de Barcelona i també nord de les de Girona. Aquí sí que s'espera que hi hagi núvols de les nuvolades que creixen aquesta tarda, que malgrat no siguin com les d'aquests darrers dies o tan extenses, doncs donaran alguns petits ruixats, però sobretot mantindrà el cel una mica variable o mig ennuvolat. Quan més cap al sud, a partir de la Catalunya central, doncs un cel molt més asserenat que pot afavorir doncs, a veure bé aquest fenomen, però cal dir que poden haver alguns núvols prims puntuals o algun núvol baix a la costa. Ja serien coses molt específiques i que no esperem de manera general. De manera general, el cel serè pot acompanyar força arreu del territori.
0: Per tant, el temps acompanyarà de cara a aquest eclipsi i ho dèiem, una de les prioritats d'avui és garantir la mobilitat. De moment mirem com la tenim ara mateix a aquesta hora, la mobilitat. Marisa Gil, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia. Predomina la normalitat. Tenim, això sí, els 20 minuts de retard habituals a la línia R14. Recordar també que hi ha talls per obres en diferents línies de la xarxa de mobilitat. A Rodalies, a la R3 i a servei alternatiu d'autobusos per les obres que es fan a Montcada Bifurcació. Pel que fa al metro de Barcelona, a la línia 1, el trajecte entre Florida i plaça de Sants es fan autobús. A la línia 4, els combois no paren a l'estació de Verdaguer i a les línies 9 i 10 nord no hi ha servei entre la Sagrera i 11 de setembre. Finalment, a Ferrocarrils de la Generalitat hi ha servei alternatiu d'autobusos entre les estacions de Gràcia i Sarrià i també hi ha servei alternatiu per carretera mentre duren les feines de revisió anual del funicular de Vallvidrera.
0: Gràcies, Marisa. I les carreteres, com les tenim? Mariluz García, bon dia.
7: Bon dia, doncs encara tranquil·les, només hi ha retencions provocades per obres a la ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat perquè hi ha un carril tallat a banda i banda.
0: Gràcies, Marisa. Gràcies, Mariluz. Fins ara.
7: Fins ara. Adéu.
0: Avui, al matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora, d'aquí una horeta, Aitor Arriaga, Ignacio Rigau, Eva Pomares i Afra Blanco, però de moment fem un cop d'ull als diaris. I comencem, com sempre, per les portades i opinions destacades amb el Pau Bertrulli i el Marc Presseguer. Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui està claríssim. L'Eclipsi, clar protagonista de les portades.
8: El dia D titula El Punt i destaca que si la meteorologia ho permet es podrà gaudir d'un fenomen que els humans han documentat, com a mínim, des de fa 3.300 anys.
9: A l'interior, el diari mira enrere i recupera les cròniques de l'eclipsi del 1905 que van recollir els dos diaris locals de Girona, el Diari de Girona d'Avisos i Notícies i La Lucha.
8: El periòdico també posa el focus en la meteorologia, titula Pendents del cel, i La Vanguardia, per la seva banda, assegura que l'eclipsi posarà avui a prova la mobilitat per autopistes i carreteres.
9: A les pàgines interiors, l'escriptor Sergi Pàmies compara la brevetat de l'eclipsi d'avui, un minut i mig, amb altres espectacles breus, com la final dels 100 metres llisos, i conclou amb una petició. Tant de bo el moment de màxima foscor d'avui justifiqui les il·lusions i les energies invertides en els preparatius de l'eclipsi.
8: El terratrèmol de Colòmbia també és present a les portades. El País relata el rescat dels supervivents. Explica que s'han desplegat bombers, militars i veïns per trobar persones vives en un sisme que ja ha provocat 220 morts.
9: L'Ara dedica a Colòmbia l'editorial. Diu que la tragèdia ha sigut en el pitjor escenari possible. Un govern nou que acaba d'assumir el poder i que no estava preparat per la gestió d'una catàstrofe humanitària.
8: L'ABC, d'altra banda, es fixa en la crisi migratòria de Ceuta i tracta el retorn dels menors com un pols del Marroc a Espanya. Les autores de l'editorial creuen que el govern marroquí és hipòcrita per dir que no abandonaran els menors.
9: I acabem amb La Vanguardia, que també dedica la portada a la IA i la crisi geopolítica, les quals apunta com a responsables de disparar l'atur juvenil al món. Segons les dades, els joves sense feina d'entre 15 i 24 anys superen el 12% i la taxa dels que ni estudien ni treballen el 20%. Afegeix que el 6% dels llocs de treballs ocupats per joves tenen un risc alt de ser substituïts per intel·ligència artificial.
0: 2:07 d'avui. Continuem el repàs als diaris. Ara fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creu. Sílvia, bon dia.
10: Bon dia.
0: Un carrer de Barcelona dedicat a una persona que no existeix.
10: Si busqueu per internet qui va ser Guillem de Llúria, que dona nom a un carrer del Poble Nou, no trobareu res. O sigui, trobareu el carrer, però cap informació sobre qui va ser ni quins mèrits va fer perquè li dediquessin. El carrer s'havia dit Roger de Llúria quan formava part de l'antic municipi de Sant Martí de Provençals. I en el moment de la fusió, com que ja hi havia un carrer amb aquest nom al barri de l'Eixample, algú va tirar pel dret i es va limitar a canviar Roger per Guillem. Ara, però, el pobre Guillem es quedarà sense carrer perquè el juliol es va provar que es passi a dir carrer de Manolo Hugué, escultor, pintor i dissenyador de joies català. Ho llegim al Nació Digital.
0: Que aquest sí que existeix, no?, en principi.
10: Sí.
0: Nedar com una sirena, esport oficial.
10: Segons els seus practicants, el mermaiding o sirenisme és molt més que posar-se una disfressa, ja que combina natació clàssica, natació sincronitzada i tècniques d'apnea, tot amanit amb la fascinació per l'univers de fantasia de les sirenes. És un esport oficial des del 2019 a la Xina i als Estats Units, però Espanya encara es considera una activitat lúdica. L'Associació Sirènida de Madrid, que és la primera acadèmia oficial de mermaiding certificada a l'Estat, ha fet aquest estiu a Madrid la segona convenció nacional de sirenes i tritons d'Espanya. La peça fonamental d'aquesta pràctica és la monoaleta en forma de cua de sirena que permet fer el moviment de dofí, i tot i que pot ser de teixit sintètic, elàstic, neoprè o silicona, i pot costar de 30 a 2.000 euros. Ho explica l'ABC.
0: I la intel·ligència artificial que continua prenent-se llibertats.
10: A Austràlia han detectat el primer ciberatac autònom. L'ha fet un assistent d'intel·ligència artificial a qui l'humà, que es creia el seu amo, li va demanar que li fes una reserva en línia per una classe al lloc web del seu gimnàs. La IA va trobar una manera de reservar la classe de pilates amb molta més antelació del que permetia el gimnàs, gràcies a una vulnerabilitat que va descobrir el programari de reserves. I no només això, sinó que va expulsar de la llista d'espera de clients a alguns que anaven a davant d'ell, cosa que no se li havia dit que fés. Quan li van demanar que desfés l'acció, la IA va respondre: males notícies, no els puc tornar a afegir. Ho llegim a la web de l'Australian Broadcasting Corporation, que és el servei de radiodifusió pública d'Austràlia.
0: I aquesta hora, 2:15 d'avui, us explicant també els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Francesc Soler.
11: La premsa colombiana continua molt pendent del terratrèmol. Al Tiempo es fan ressò de la declaració d'emergència econòmica i social al país i publiquen les primeres imatges aèries del desastre en zones com Pereira i Cali, que són les més castigades. Al Diario de l'Otun, a la regió de Pereira, aconsellen comunicar-se a través de SMS perquè la cobertura és molt dèbil i, segons expliquen, el 77% de les estacions de telefonia mòbil continuen afectades. En la premsa francesa, es fan ressò de l'eclipsi. A Le Figaro és portada, tot i que el país només serà parcial, d'entre el 90 al 95%, i recorden que el País Basc francès és on es podrà veure millor. Mentre que a Le Monde titulen l'eclipsi total del sol d'Espanya, té tot el país en suspens i recorden doncs, la gran afluència que s'esperen a les carreteres. Acabem amb un dels temes fet públic en les últimes hores, que és l'escapada en un carretó de menjar de Donald Trump en un vol militar secret des de Turquia. És portada, de fet, en molts diaris i el New York Times recorden que, tot i que el president dels Estats Units no va acabar volant amb l'avió presidencial, l'Air Force One sí que es va acabar en l'Iran, ple de personal de la Casa Blanca i de periodistes que van servir, diu el diari, com a esquers. A Le Monde també fan una anàlisi sobre aquest tema, asseguren que el pla d'evacuació de Trump és símptoma, diuen, d'un dispositiu de seguretat marcat pel nerviosisme i la improvisació.
12: I pel que fa a la premsa econòmica, a On Economia llegim que Catalunya és líder en construcció, però no en inversió. 5.167 obres i 6.800 milions. El sector de la construcció a Espanya confirma una frenada pressupostària amb una caiguda del 36% en dos anys. I Expansión expliquen que el mercat petrolier s'està tornant a escalfar amb la segona fase de la guerra a l'Iran. De fet, el petroli acumula una pujada de prop del 12% des de la setmana passada, sumant 6 jornades consecutives a l'alça, i els experts temen que pugui escalar fins a assolir pics al voltant dels $140 per barril. És a dir, uns nivells que només es van registrar a mitjans del 2008 i per un motiu molt similar, la por a un conflicte bèl·lic amb l'Iran que, en aquell cas, no es va acabar materialitzant.
0: Quatre minuts i tres quarts, anem a la premsa esportiva. Miquel Muñoz, molt bon dia.
9: Bon dia.

0: veure que estàs amb un altre.
1: Al Barça no li fa mal veure Ferran amb un altre. Principi d'acord entre els blaugranes i el PSG pel davanter, segons el diari Esport, 50 milions d'euros més 5 en variables. Una sortida amb la qual guanyen tots, segons escriu Lluís Miguel Sanz al mateix diari. El Barça ara necessita solucions per trobar gols després que marxin Lewandowski i Ferran. El periòdico fa un recompte de l'impacte que han tingut tots dos golejadors. 40 dianes entre tots dos en la darrera temporada. Problema pendent de solucionar per a Deco. I qui demanarà solucions i no problemes és Julián, que avui s'ha de trobar amb Simeone. Al Mundo Deportivo, Fernando Polo assenyala Gilmarín. Escriu que el màxim accionista de l'Atlètic de Madrid ha de decidir si fer caixa amb un crac descontent o perdre'l perquè no l'acusin de cedir contra un rival directe. Un problema avui per les jugadores del Barça, jugar un partit mentre hi ha l'eclipsi. A les 7 s'enfronten al Montpellier. La solució, repartir 1.500 ulleres homologades entre el públic. I per aquí, de sobte, tot són risses, com diuen els figaflauers, és Luca Hook. El nedador s'ha classificat per a la final dels 100 metres lliures a l'Europeu de Natació amb rècord d'Espanya i només per darrere del seu ídol, el 4 cops campió del món, David Popovici.
2: I rematem el repàs a la premsa amb la premsa del cor amb el Carlos Sant Andrés. Carlos, bon dia.
3: Bon dia. Doncs sembla que l'eclipsi està afectant els VIPs i que estan actuant com no els havíem vist mai. Els primers són Cristiano Ronaldo i Georgina, que després de publicar la seva vida en directe i al vespre, van i es casen en secret. Només ha calgut una foto discreta a les xarxes confirmant el matrimoni per fer embogir les redaccions roses. 10 anys de relació, un casament sorpresa i una exclusiva en marxa. Caldrà esperar les revistes de la setmana que ve o la nova temporada del reality de Georgina per tenir-ne tots els detalls. Qui també està i reconeixible és Lamine Yamal. Mentre Ronaldo es casava, el de Rocafonda celebrava l'aniversari i ho feia, atenció, de forma discreta. Després del despropòsit de l'any passat, de moment cap dels 100 convidats ha compartit res compromès a les xarxes. Ni Bad Gyal, que va actuar, ni el grup Frontera, ni els companys del Barça. El que sí s'ha filtrat ha sigut la finca escollida per la macrofesta. És el Mas de Sant Lleí a Vilanova del Vallès, una masia del segle XII, amb heliport, piscina i tota mena de luxe, això sí, silenciós. Lamine deu haver posat seny, estem en una nova era Yamal. Davant d'aquests fenòmens estranys, només demano que no ens deixin de donar titulars.
4: Catalunya Ràdio. Ui, quin fred que m'ha agafat.
5: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
4: Ja, i més per aquestes dates, que falta tan poc pel sorteig.
6: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Una cigarreta. O un bosc cremant. Una barbacoa. O les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
10: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa.
11: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
10: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
9: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
14: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Vinga, els aniversaris. Marta Viana, com estàs? Bon dia.
15: Molt bon dia.
2: Qui fa anys avui?
15: Va, comencem amb un músic.

0: cumple.
1: Home, Arnold Fer de ser granadet, ja. 78.
0: Ui, gairebé 77.
1: Mira.
0: Mira, seguim ara amb la model i actriu britànica Cara Delevingne.
1: Cara Delevingne deu fer 41.
2: Uau, sí? No, no.
1: No, eh?
0: Baixa, baixa.
1: Baixo. 34.
0: Clavadíssim, sí, 34. I acabem amb l'expresident francès François Hollande.
1: Hollande, 74.
0: 72.
1: 72, François Hollande. Per molts anys. Al Santoral.
0: Avui és Sant Anicet, Sant Eusebi, també Sant Herculà, Santa Hilària, Santa Joana, Sant Julià i Santa Juliana.
1: Moment per la recomanació literària que fem cada matí des del matí de Catalunya Ràdio i que la fem, a més, des d'una llibreria.
3: Soc la Berta Rossell, llibretera de la llibreria Les Voltes, a Girona. I aquest estiu us vull recomanar Vent de grop, d'Aurora Bertrana. És una novel·la lluminosa i plena d'aire de mar, però també amb una mirada molt fina sobre les passions, els desitjos i les tensions que s'amaguen sota una aparent calma estiuenca. Bertrana té aquesta capacitat de fer-nos entrar en un paisatge i alhora en tot allò que es mou per dins dels personatges. La recomanaria a qui tingui ganes d'una lectura estiuenca, però amb cos literari, i també a tots aquells lectors que vulguin redescobrir els clàssics catalans des d'una veu moderna, viva i molt suggerent.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Palomes Negres.
4: És la sèrie amb què Keira Knightley fa el salt a la televisió. Interpreta la dona d'un polític del govern britànic d'alt nivell, una mare perfecta, una anfitriona perfecta i molt discreta. La discreció té un motiu de pes, és una espia al servei d'una misteriosa organització. Una sèrie farcida de conspiracions, intriga, acció, assassinats amb molta sang i un sentit de l'humor molt fi. Té 8 capítols i la trobareu a Netflix.
1: Ara mateix passen 2:03, 7:45, i aquests són els sons del matí.
5: Els sons del matí.
6: No es pot mirar directament al sol, i normalment no anem mirant al sol. Com que hi ha una crisi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho.
7: Amb l'anada és programar-se, és planificar. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
8: Que gaudeixin de l'eclipsi, però que no facin foc, que s'informin, sobretot que s'informin.
9: Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso.
10: He arribat a l'estació, no sabien indicar-te bé on havies d'anar, després vens aquí a agafar l'autobús i hi ha una cua que ja, bueno, ja veus.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Pau Bertrolí. Supervivents.
11: Que sobreviuen, que romanen vius després de la mort d'altres, després d'un fet qualsevol. Colòmbia continua buscant supervivents després del terratrèmol de magnitud 7,4 que deixa almenys 181 morts, segons el govern. Les autoritats regionals eleven la xifra per sobre de les 240 persones. Espanya descarta de moment víctimes mortals o ferits entre els seus ciutadans, però busca 164 persones que encara no ha pogut localitzar.
1: Retornar.
11: Restituir. Anar de vers al lloc del qual s'havia partit. El govern espanyol endureix el discurs i promet que retornarà al Marroc tots els migrants que van entrar a Ceuta, adults i menors. Des de la ciutat autònoma i davant de la por d'una altra entrada aquest dissabte, el ministre d'Exteriors espanyol ha advertit als que s'ho pensen que si posen un peu a Espanya se'l retornarà immediatament.
1: Dispositiu.
11: Conjunt de mitjans organitzats que es posen en funcionament per a una finalitat determinada. El Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial per afrontar el repte de l'eclipsi a les carreteres catalanes i que es preveu que hi hagi un increment de vehicles sobretot al sud del país. La consigna principal per als conductors és que les sortides es facin de manera esglaonada i evitant tant com sigui possible l'autopista P7.
1: Posem-hi ara tres xifres amb la Sílvia Creus. Entre 2.000 i 2.500.
12: Són les maletes que s'han quedat sense embarcar en ple pic de les vacances d'estiu a l'aeroport del Prat, una setmana després que comencés la vaga del personal de terra de Ground Force. En aquest període de temps s'han hagut de cancel·lar fins a 150 vols i cada dia més una vintena d'avions s'enlairen amb retards d'una hora i mitja. La vaga es manté indefinida perquè, segons la CGT, l'empresa no ha començat encara cap negociació amb els treballadors.
1: 31.
12: És un percentatge, el 31%. El percentatge de joves d'entre 18 i 30 anys que es poden permetre viure de manera independent i sense ajuda familiar actualment a l'estat espanyol, segons un informe de Comissions Obreres. Des de l'any 2016, aquesta xifra ha passat del 41% al 31%, o sigui, 10 punts menys. Espanya s'ha convertit en el país europeu on més ha caigut la taxa d'emancipació, que als principals països europeus s'ha mantingut estable al voltant del 50%. L'informe també diu que el percentatge de joves que viuen amb els seus pares o en reben diners ha augmentat del 58,9% al el 68,7% en 10 anys.
1: 24.600.
12: Són els milions de parells de sabates que es van fabricar a tot el món l'any passat, un màxim històric que supera en un 1,7% les xifres de l'any 2018. Això sí, més de la meitat es fan a la Xina, a la qual se sumen com a països emergents l'Índia i el Vietnam. A l'estat espanyol, per contra, la producció de sabates ha caigut un 40% en aquests 7 anys. Ha passat de 100 milions de parells del 2018 a 60 milions al 2025.
1: I les tres imatges amb el Carlos Sant Andrés. A la primera hi veiem... A la primera, ara. Hi veiem un camp, és de nit, tres persones amb telescopis i càmeres miren al cel, que la fotografia es veu ben gris.
13: Són els primers aficionats dels eclipsis que ja estan agafant lloc. El pronòstic de núvols en algunes zones amenaça els plans de molts curiosos i pot complicar la mobilitat per als menys previsors. Des de trànsit es recomana limitar els desplaçaments, evitar el transport privat i planificar el viatge amb temps. Es preveu que la Passet sigui la via més congestionada per aquest fenomen astronòmic i social.
1: A la segona imatge veiem una patrulla de l'Urbana a Barcelona, al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, van mirant a banda i banda.
13: És una de les zones de Barcelona on durant els pròxims mesos s'instal·laran càmeres de videovigilància. L'Ajuntament de la ciutat preveu posar-ne 99 de noves i ampliar la xarxa amb 660 terminals. El projecte també preveu altres àrees de la ciutat, com el Passeig del Born, els búnquers del Carmel o l'Anella Olímpica.
1: I la tercera imatge, un contenidor metàl·lic, hi veiem. Un lateral es pot llegir D.O. Anso. És el nom d'una empresa internacional de catering. El contenidor és a punt d'entrar a la bodega de l'Air Force One.
13: És el moment exacte en el qual el president dels Estats Units embarca en el seu avió després d'abandonar la cimera de l'OTAN a Turquia. Segons els serveis d'intel·ligència nord-americans, Donald Trump es va haver d'amagar en un contenidor de menjar i s'ha evacuat després de l'amenaça d'un possible atemptat. Segons publica avui el New York Times, bona part del personal de la Casa Blanca no tenia cap constància d'aquesta curiosa operació que va ser organitzada en col·laboració amb el Pentàgon.
1: Ara mateix falten 8 minuts per arribar a les 8 del matí.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
14: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
15: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
16: Hola a tothom.
15: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
17: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
18: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
17: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Guàrdia, amb Enric Calpena.
19: El 161, un ric propietari de Batea...
20: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
5: Enguàrdia, dissabte i diumenge a les 3 de la tarda.
20: Una hora d'història que us captivarà.
5: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: 6 minuts per les 8, repassem els titulars en 2 minuts amb la Marta Viana i el Pau Bertrolí. Ja s'acosta el primer eclipsi solar total que es veurà a Catalunya des de fa més d'un segle.
11: Es podrà veure el 100% en una franja que va des del Segrià a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana...
6: Recomanava gent que estigui prudent i que utilitzi unes ulleres homologades que s'han repartit gratuïtament. No juguem amb això. No es pot mirar directament al sol. I normalment no anem mirant al sol. Però com que hi ha un eclipsi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho. I acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle.
1: Important, trànsit tancarà les sortides de l'AP7 Sud si hi ha risc de col·lapse.
7: L'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera.
0: El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ho explicava ahir al Matí de Catalunya Ràdio.
1: I un aspecte més, avui hi haurà 92 municipis en risc d'incendi forestal molt alt.
11: Alguns a les comarques on es preveu una gran afluència de visitants, com el Priorat, la Terra Alta o el Segrià.
1: Tot això amb una programació especial que ha preparat Catalunya Ràdio per seguir l'eclipsi.
0: El seguiment en directe amb connexions en diversos punts del país anirà a càrrec de Francesc Garriga, amb un especial a partir de les 6 des del port de Tarragona, on es preveu que s'apleguin fins a 20.000 persones. Garriga estarà acompanyat, entre d'altres, del meteoròleg Eloi Cordomí i la doctora en Ciències Planetàries, Marina Martínez. Durant tot el dia, però, 3CAT farà una cobertura especial de l'eclipsi.
1: I avui també seguim aquesta crisi de Ceuta, que continua ara ja més política que mai, sobretot després d'aquestes declaracions del ministre d'Exteriors.
16: Estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos. Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso, que van a ser devueltos.
11: Tot això mentre el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, plantarà al PP, que l'ha citat aquest matí al Senat, perquè doni explicacions.
1: I a Colòmbia, la zona afectada pel terratrèmol, els equips de rescat continuen buscant supervivents.
18: Ara necessitem més linternes i gafes, perquè no nos dejan meternos hasta allá por el cuerpo que no entra.
0: Les autoritats regionals dels departaments més afectats pel sisme calculen que el nombre de morts s'acosta als 250.
22: Bon dia, doncs hem començat el dia de l'eclipsi amb una situació meteorològica de molta estabilitat, sense núvols i amb unes temperatures que fins i tot han baixat una miqueta. Tot i així es nota poc i sobretot a la costa, amb aquest ambient canicular de plena xafogor, de valors tòrrids que no baixen dels 25 graus i avui esperem que les temperatures fins i tot pugin un pèl més, amb molts valors per sobre dels 35 i amb temperatures que oscil·laran cap al Pla de Lleida entre els 38 a gairebé 40. Amb una situació meteorològica òptima, molt més òptima que en dies enrere per veure l'eclipsi, només al nord del país, Pirineu, Prepirineu, nord de les comarques de Barcelona i també nord de Girona és on els núvols podran fer una mica la guitza de les nuvolades d'aquesta tarda, que s'esperen menys que en dies enrere, però n'hi hauran, amb alguns petits ruixats, i a la resta del territori, doncs, una situació de cel més asserenat, d'algun núvol molt puntual, algun núvol prim dispers, algun núvol baix costaner, fenòmens molt localitzats. En general, doncs, sembla que cap al sud del país el cel, doncs, acompanyarà força per veure aquest fenomen i amb un ambient de plena carrera.
1: I actualitzem el panorama del trànsit ara mateix. Mariluz, com ho tenim això? Bon dia.
23: Bon dia, doncs encara tranquil amb algunes retencions puntuals. A l'AP7 a Fogars de la Selva en direcció Girona. Aquí sembla que hi ha alguna incidència. A l'autovia 2 a Caldes de Malavella en sentit nord on es fan obres. La C65 a Llambilles cap a Girona. I també per obres a Barcelona la ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat. I compte si entreu a Barcelona per l'avinguda Diagonal des de l'autopista perquè no funcionen els semàfors en direcció Francesc Macià.
1: Gràcies, Mariluz. I el transport públic, Marisa Gil, bon dia.
24: Bon dia. Des de Rodalies Catalunya informen que a causa d'una incidència tècnica els monitors de l'estació poden no mostrar la informació actualitzada correctament. Es recomana consultar els panells laterals i frontals dels trens per verificar la destinació i la informació del servei. D'altra banda, recordar que des d'ahir i fins al proper 23 d'agost a la línia Barcelona-Vallès del Ferrocarrils de la Generalitat hi ha servei substitutori d'autobusos entre les estacions de Gràcia i Sarrià amb motiu de les obres de millora que s'estan fent i que també queden afectats els horaris dels trens entre Plaça Catalunya i Gràcia.
1: I com sempre a aquesta hora dediquem una cançó a algú que ens heu dit vosaltres, que ens heu enviat amb una nota de veu al 636-360609, 636-360609, és el que ha fet el Venanci.
25: Per tu, Maria Teresa, i per tot el que hem passat i estem passant junts, perquè sabem que després de la foscor, després de l'eclipsi, ve la llum. Sempre tenim la llum per molts anys, Maria Teresa.

0: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Roser Ribas.
1: Benvinguts, benvingudes als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a dimecres, 12 d'agost de 2026.
0: L'informatiu.
1: Amb motiu de l'eclipsi solar previst per aquest dimecres 12 d'agost i davant la previsió d'una elevada afluència de persones en diversos punts del municipi, s'ha establert un dispositiu preventiu especialment orientat a reduir el risc d'incendi en les zones forestals més sensibles de Calafell. Aquesta és la notícia que encapçala els informatius del dia d'avui. De seguida l'ampliem. Abans, fem un repàs dels titulars. Avui parlem de les ulleres per observar l'eclipsi, com han de ser i com s'han d'utilitzar, amb el Jordi Galimany, subdirector de l'Òptica Universitària del Vendrell. La pastisseria Passions de Calafell crea un dolç especial amb motiu de l'eclipsi solar total. Eclipsi.info, l'eina gratuïta que t'ajuda a trobar el millor lloc per veure l'eclipsi. El govern retransmetrà en directe l'eclipsi solar total des de l'Observatori de l'Ebre. Platges, polígons i campanars. Els pobles del Camp de Tarragona i l'Ebre es preparen per a una allau de visitants amb motiu de l'eclipsi solar total d'avui. I el titular esportiu amb el company David Burillo.
2: El passat diumenge, el club de futbol Calafell va disputar el primer partit de la preparació de la temporada davant la Grama, un rival de tercera ref, en un partit que va servir per començar a posar a prova el nou projecte del conjunt calafellenc. Parlarem amb l'entrenador del primer equip, Òscar Martínez, de les sensacions que va tenir en aquesta primera jornada.
0: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
1: Com avançàvem al començar, Calafell reforçarà aquest dimecres 12 d'agost el dispositiu preventiu amb motiu de l'eclipsi solar i davant la previsió d'una elevada afluència de persones a diferents punts del municipi. L'objectiu és reduir el risc d'incendi, especialment a les zones forestals més sensibles. Per aquest motiu, durant la tarda restringirà l'accés amb vehicles motoritzats a diversos indrets. Les restriccions afectaran el camí d'accés al refugi de gats i la Talaia, des del carrer Cremadell, el camí d'accés també a la Cova Foradada, des de la carretera de Mar Romeu, el mirador situat al final del carrer Lituània i l'accés a la zona del Masinger. El dispositiu busca garantir la seguretat durant una tarda en què es preveu una concentració important de persones per observar l'eclipsi solar.
0: Les notícies de Calafell.
1: I l'eclipsi total d'aquest 12 d'agost és un fenomen astronòmic excepcional que convida a fixar la mirada en el sol d'una manera que habitualment no faríem. Però no ho podem fer a ull nu. Ens hem de protegir de possibles lesions oculars amb unes ulleres especials. I no totes les ulleres que s'han posat a la venda són aptes. De fet, l'Agència Catalana de Consum n'ha detectat que no són òptimes ni estan homologades i poden causar lesions oculars. Per saber com han de ser i com s'han d'utilitzar aquestes ulleres, hem parlat amb el Jordi Galimany, subdirector de l'Òptica Universitària del Vendrell.
3: Perquè es genera com una mena de falsa seguretat el fet que es vagi tapant mica en mica el sol, vagi baixant la il·luminació, però el que és la radiació nociva per l'ull que emet el sol, doncs segueix sent-hi. I a part hi ha una segona derivada, que és que el fet de que la llum vagi baixant una miqueta, la pupil·la de l'ull es dilata més i, per tant, és més fàcil que entri en radiació que no pas quan hi ha una llum molt intensa que la pupil·la es fa petita i arriba a menys intensitat de llum en el que és la retina. Llavors, és molt important tindre una bona protecció, un bon filtre solar. No val qualsevol tipus d'ullera, ni molt menys, ni les ulleres de sol més fosques que es puguin vendre a les òptiques, no tenen suficient protecció contra la llum dolenta del sol. Pensem que la radiació solar, hi ha la radiació visible, que és el que nosaltres podem veure, tens l'ultraviolat, que no es veu, i tens l'infraroig, que tampoc es veu. Llavors, la combinació d'una llum visible molt intensa i l'infraroig, sobretot, o l'ultraviolat ja queda una mica més filtrat per el que és l'ull, va parar directament a retina. I llavors, doncs, pot provocar una retinopatia solar, que se'n diu, que té uns efectes dolents. Com poder evitar tot això? Doncs, efectivament, amb unes ulleres de filtre solar per mirar directament al sol. Això són un tipus d'ulleres molt específiques, porten un filtre molt específic. Aquest filtre el que fa és que la intensitat de la llum que deixa passar és només un 0,05%, per tant, són molt fosques. Si tu agafes les ulleres aquestes de protecció solar, de filtre solar per l'eclipsi, si te les poses ara aquí dins, no veuràs res. No deixen passar pràcticament gens de llum, però quan mires directament al sol sí que el pots veure, d'acord? També filtra el 99,5% del que és l'infraroig, que és l'altra radiació dolenta que afectaria el que és la retina, i l'ultraviolat també el filtra tot. O sigui que són les ulleres exclusivament per això.
1: El Jordi Galimany també destaca que la retina no té receptors del dolor. Per tant, si ens estem fent mal a la retina, no ho sabrem, no tindrem aquesta percepció.
3: Perquè els fotoreceptors que tenim a l'ull, justament sobretot a la màcula, que és la zona de màxima visió, queden cremats directament. Val? Això apareix entre 1 i 6 hores. Per això dèiem abans aquesta sensació de que sembla que no passi res, no? Doncs sí, passa. Llavors tens l'escotoma, pots tindre també una metamorfòsia que se'n diu, això vol dir que els objectes es veuen distorsionats. Es veuen distorsionats. Una taula plana, pot ser que la vegis que fa com unes ondulacions, un marc d'una porta, no veuràs recte, segurament també et farà unes ondulacions. I després una altra afectació que hi ha també que afecta molt, disminueix molt, invalida molt, és que l'agudesa visual et pot arribar a baixar fins a un 10% només. I amb un 10% de visió, allò on tu no podria veure la cara, no podria reconèixer. Voldria agafar un paper i no ho podria llegir, no sé que tingués una lletra molt, molt exageradament grossa. O sigui, realment les afectacions són fortes.
1: El Jordi Galimany ens explica com han de ser aquestes ulleres per poder observar l'eclipsi amb total seguretat.
3: Els filtres solars de visió directa del sol, que són aquestes ulleres, val? Són uns filtres que porten unes làmines d'una densitat òptica molt alta. Ja saltem a la categoria 5, que com te deia abans, només deixa passar un 0,01% de lo que és la llum visible i filtra tot l'infraroig i l'ultraviolat. Són unes làmines que estan fabricades amb pel·lícula de polímer negre amb partícules de carboni o un material que se'n diu una làmina Mylar, que està aluminitzat. Tot això el que fa és que a nivell de normativa internacional siguin adequades per veure directament el sol. Val? Què més han de complir les ulleres perquè estiguin homologades i tu estiguis tranquil quan estiguis mirant directament al sol? Bé, hi ha d'haver, doncs, el que és la fabricant de les ulleres i l'adreça. També la normativa europea diu que hi ha d'haver una... Aquí a les varetes hi ha una explicació de com s'han d'usar. Aquesta banda d'aquí dins tens la normes d'ús. Aquí hi ha advertències, també, d'acord? I, sobretot, hi ha d'haver la normativa ISO. En aquest cas, és la normativa ISO internacional de protecció individual, que és la número 12312-2-2015. Val? Hi ha d'haver tot això imprès aquí, dins de les varetes. Llavors, com diferenciar-les d'unes ulleres que tu puguis comprar per internet, per exemple, per saber si estan homologades o no estan homologades aquestes? Doncs, bueno, ha de tindre tot això. Clar, avui en dia és fàcil poder replicar tot això que està aquí dins d'aquestes ulleres posat, doncs, bueno, fer-ho així pirata, entre cometes, no? Doncs, aquí l'única opció que hi ha és que tu, quan te poses les ulleres, has de veure que, si no mires el sol, no has de veure-hi res. Només que puguis diferenciar la figura d'alguna persona, aquelles ulleres no les posis, val? Si no, prova més empírica, tot i que sigui una miqueta així burda, i després sàpiguen de l'has comprat.
1: Potser això que diu el Jordi Galimany, això darrer, és el més important, precisament saber on les comprem. És a dir, millor comprar-les en una farmàcia o una òptica i estar segurs de que aquestes ulleres estan homologades. Cal estar alerta, per tant, i no comprar les ulleres si no identifiquen les dades del fabricant o importador, no incorporen instruccions d'ús ni advertències de seguretat i no identifiquen caducitat o període de vida útil.
0: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
1: I la pastisseria Passions de Calafell ha creat un dolç especial amb motiu de l'eclipsi solar total. Hem pogut parlar amb la Míriam Esplugues de com va sorgir la idea de fer aquest postre, de què està fet, quins ingredients porta i quin èxit està tenint fins ara aquí a Calafell.
4: La idea era una mica doncs, tenir unes postres especials per aquest dia. I primer vam pensar en un brownie, que després vam pensar, ostres, ara tenim préssec de l'Ordal, doncs anem a aprofitar, fem una marmelada. I ja després va sorgir la idea de posar-hi la galeta i vam dir, ostres, però si sembla el sol, si realment sembla, representa l'eclipsi. I llavors no hi vam pensar més, ho vam treure i ha tingut molt bon resultat, està agradant molt al públic.
1: De què està fet l'eclipsi de la pastisseria Passions?
4: Tenim el brownie, que representa la lluna, a més té aquests petits cràters que real representa la lluna, amb una xocolata del 70% i a nous. Després la marmelada, que li dona lluminositat, a aquesta marmelada de préssec de l'Ordal, com ja hem dit, que la fem nosaltres de l'obrador. I després la galeta, que és una galeta sablé.
1: Segons ens indica la Míriam Esplugues, aquest eclipsi, aquest postre, està tenint un èxit rotund a Calafell.
4: Ha triomfat, a la gent li ha encantat, el demanen, de fet se'ns ha esgotat i molt contents, així que bueno, tindrem unitats limitades, encarregueu-lo. Si el voleu, de veritat encarregueu-lo perquè just l'hem tret avui i ens hem quedat sense.
0: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
1: I avui també, amb motiu de l'esdeveniment astronòmic, parlem d'eclipsi.info, l'eina gratuïta que t'ajuda a trobar el millor lloc per veure l'eclipsi. Creada per un jove del Baix Llobregat, el web calcula què es veurà des del punt exacte on seràs. Té en compte l'altitud i les muntanyes, mostra cap a on mirar i permet simular l'eclipsi minut a minut. El Baix Penedès, el Tarragonès i l'Alt Camp quedaran dins la franja de la totalitat, però la durada canviarà molt, d'uns 33 segons al Vendrell a prop d'un minut a Tarragona. El Vendrell, Valls, Tarragona, Reus i Cambrils tindran circumstàncies diferents. L'eina permet comparar qualsevol punt i comprovar si l'horitzó oest serà realment visible. La pregunta és especialment útil al Baix Penedès i al Camp de Tarragona. Tot aquest àmbit quedarà dins la franja de la totalitat, però el fenomen no durarà igual a tot arreu, com hem dit. Aproximadament 33 segons al Vendrell, 39 a Valls i prop d'un minut a Tarragona i Reus. La diferència sumada a un sol molt baix fa que escollir bé el punt d'observació sigui tan important com ser dins la franja. La totalitat permet veure la corona solar i retirar les ulleres homologades només mentre el disc solar queda completament cobert. Durant totes les fases parcials cal mantenir la protecció. Els mapes generals serveixen per veure per on passa la franja, però no sempre resolen els dubtes pràctics. No expliquen què passarà des d'un carrer, una platja o un mirador concret. Si una corona quedarà davant del sol o quants segons es perdran darrere d'un obstacle. L'usuari escull qualsevol punt del mapa i el web analitza la seva posició, l'altitud i les muntanyes que formen l'horitzó. Després indica quan començarà l'eclipsi, cap on caldrà mirar, quin percentatge del sol quedarà tapat i quants segons seran visibles per damunt del relleu. Això permet comparar el Vendrell, Valls, Tarragona, Reus o Cambrils, triar entre la costa o l'interior, una platja, una plaça o un mirador, i saber si compensa moure's. Més al sud, la totalitat s'allarga, però un obstacle a l'oest pot reduir els segons visibles. Apuntant el mòbil al paisatge, eclipsi.info i superposa el recorregut del sol i les diferents fases de l'eclipsi. Això es pot comprovar si passarà entre dos edificis per damunt d'una muntanya o darrere d'un obstacle. El web també incorpora un simulador minut a minut, un compte enrere amb avisos de veu, un comparador de punts oficials, miradors i platges i la previsió de núvols de cada ubicació quan el dia és prou a prop perquè sigui útil. El projecte ha estat desenvolupat per Humbert Blanco, jove emprenedor digital del Baix Llobregat, a partir d'un dubte personal.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
1: I més notícies relacionades amb l'eclipsi solar total d'avui, 12 d'agost. La Generalitat es retransmetrà en directe des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, al Baix Ebre, l'únic observatori situat al cor de la franja de la totalitat a Catalunya. El seguiment es podrà fer a través del canal de YouTube del Departament de Recerca i Universitats, inclourà els actes institucionals, una jornada científica i divulgativa i l'observació de les diferents fases del fenomen. L'eclipsi començarà a 8:15 del vespre i la totalitat arribarà al sud del país cap a 9:15, amb una durada aproximada d'un minut i mig. Aquesta jornada començarà a 12:15 del migdia amb els parlaments institucionals i continuarà a 16:00 PM amb les conferències científiques. A 8:06, coincident amb l'inici de l'eclipsi, començarà la retransmissió específica del fenomen. Entre els participants de la jornada hi haurà el Premi Nobel de Física Didier Queloz, l'astronauta i metgessa de la NASA, Ellen Baker, el primer astronauta espanyol a viatjar a l'espai i actual president dispassat, Pedro Duque, el sotsdirector de l'Observatori Vaticà, Pavel Gabor, i la investigadora de la NASA, Goddard

0: com la temperatura, la humitat, la pressió i el vent a diferents altituds. L'eclipsi, com hem dit, començarà a 8:06 de la tarda i la fase de totalitat arribarà al sud del país, al voltant de 9:15 del vespre. Durant aproximadament 1 minut i mig, la Lluna cobrirà completament el disc solar i es podran observar fenòmens com la corona solar i l'enfosquiment sobtat del cel. Aquesta iniciativa forma part de Catalunya Mira el Cel, el programa impulsat pel Departament de Recerca i Universitats per coordinar la preparació de l'eclipsi i fomentar la cultura científica i les vocacions relacionades amb l'astronomia i l'espai. La retransmissió es farà amb la col·laboració de l'Observatori de l'Ebre i el Parc Astronòmic del Montsec.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Els ajuntaments del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre han hagut de preparar equipaments i mobilitzar serveis, en alguns casos recorrent a l'enginy i la imaginació, per poder fer front a l'allau de visitants prevista amb motiu de l'eclipsi total de sol d'aquest 12 d'agost. Els governs municipals de municipis de diferents dimensions on es podrà veure el fenomen treballen des de fa setmanes en els preparatius per no veure's desbordats quan arribi el moment. Coincideixen, però, que tot plegat els ajudarà a projectar turísticament la seva imatge. Entre els 20 municipis seleccionats com a punts d'observació de l'eclipsi solar es troba Santa Bàrbara, al Montsià, on ja fa setmanes que es preparen per oferir una experiència única als seus veïns i tots aquells visitants que preveuen rebre aquest 12 d'agost. L'alcalde Josep Lluís Gimeno reconeix que és un esdeveniment il·lusionant, tot i el repte d'oferir tots els serveis, gestionar la mobilitat entorn del poble i, sobretot, quedar bé.
2: Quan vam rebre la notícia, ara ja quasi bé farà un any, la veritat és que ens vam il·lusionar i vam dir, home, doncs, penso que hem d'intentar-ho, hem de quedar bé, hem de demostrar que aquí a les Terres de l'Ebre sabem fer ben fetes les coses i doncs, bueno, que no solament la gent vegi que treballem bé el dia de l'eclipsi, sinó que sigui un referent i que la gent pugui veure que aquí se viu bé, que aquí la gent és molt afable i que retornen altra vegada, no solament el dia de l'eclipsi, sinó que sigui un trampolí per poder tornar a vindre a viure aquí a les Terres de l'Ebre.
0: L'alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Gimeno, diu també que esperen rebre més de 4.000 persones al municipi per observar l'eclipsi.
2: Nosaltres estem manejant unes 4.500 persones que podrien arribar a visualitzar l'eclipsi des d'aquí, des de la nostra població. Estos són els números, el càlcul, nosaltres hem estat treballant des del primer moment, tant a nivell de la logística com a nivell del subministrament d'ulleres, com a nivell de lo que seria el tema de com aparquem els cotxes i el lloc de visualització. Això és una cosa que doncs, bueno, hem treballat en aquesta xifra, evidentment esperem assolir-la i poder treballar còmodes, també si la desbordem doncs, també intentarem tenim també una mica més de previsió, però no moltíssima més. Vull dir, evidentment que podríem parlar de 1.000 persones més, però no de 5.000 persones més.
0: Per la seva banda, l'alcalde de Salou, Pere Granados, considera que les platges són espais segurs i òptims per a seguir l'eclipsi.
3: És molt important tenir en compte, en primer lloc, que hi haurà una foscor total i, per tant, es recomana des de l'Ajuntament de Salou que no vagin a llocs on hi hagi penya-segats o hi hagi una mena de risc de caure, perquè la foscor durant un minut 28 segons serà total. Aleshores, recomanem que vagin a llocs molt segurs, i un dels llocs més segurs, doncs, evidentment, són les platges, i no pas les cales, les puntes, etcètera, perquè, evidentment, hi pot haver un risc de, si hi ha un penya-segat, de caure en qualsevol moment, i això s'ha d'evitar.
1: Calafell Ràdio. Informatius. El bloc esportiu.
0: Moment del bloc esportiu amb el company David Burillo.
4: Aquest diumenge el Club Futbol Calafell va disputar el primer partit de preparació de la temporada davant la Grama, un rival de tercera ref en un partit que va servir per començar a posar a prova el nou projecte del conjunt calafellenc. Més enllà del resultat, el partit va permetre veure les primeres sensacions d'un equip que encara està en fase de construcció, després d'haver guanyat la temporada passada, amb noves incorporacions i una plantilla que afronta una temporada amb nous reptes i objectius. Per valorar aquest primer partit i parlar de com s'ha confeccionat la plantilla, entrevistem Òscar Martínez López, entrenador del primer equip del Club Futbol

0: Calafell. Tot seguit us deixem amb els millors moments d'aquesta entrevista. Aquest diumenge es va fer un partit important al club, al camp de futbol de Calafell, i avui tenim amb nosaltres l'Òscar Martínez López, entrenador del primer equip del club de futbol de Calafell. Molt bon dia, Òscar.
1: Hola, buenos días.
0: Ahir vau afrontar el partit de preparació contra la FE Grama, un equip de tercera ref. Quines conclusions treus d'aquest partit i amb quines sensacions va acabar l'equip?
1: Bueno, las conclusiones al final son bastante banales. El tema, un partido muy ilusionante, un premio para nosotros, porque al final jugar contra un equipo profesional, para que te das una idea, este equipo venía de entrenar doble sesión durante 2 semanas, no teníamos 2 entrenos. Entonces, desigualado era y lo sabíamos. Aún así, en mi caso, a nivel particular, pequé de valiente y quise irles a buscar arriba, quise presionar arriba. Lo que en 10 minutos nos metieron tres goles. Entonces ahí dije, bueno, quizás tengo que llegar un poco a la realidad, ¿no? Y hacer como Cabo Verde con España. Entonces pusimos dos líneas de 4 juntitas y tal, y ahí el partido ya se igualó, entre comillas, pero generaron muchas menos ocasiones, había mucho menos espacios. Así acabó la primera parte, acabó en ese 3-0, y luego la segunda parte incluso me atrevería a decir que hubo momentos que dominamos. Entonces, muy contento, muy contento. Sí que decir... De ostras, claro, la primera parte el calor era horrible, los jugadores no podían casi ni respirar, y al final es lo que hablamos, ¿no? Jugamos contra jugadores profesionales que se dedican a esto, y los míos hoy están, la mayoría están en la obra, los otros están en cada uno en su trabajo, y es diferente. Pero muy contento, muy orgulloso, y sobre todo recalcar que para nosotros es un premio, y agradecer mucho a Morales, el dueño del Vilarén, el presidente de la Grama, que nos trajo y nos aportó un partido como este aquí al pueblo.
0: Més enllà del resultat, què és el que t'interessava veure sobre el terreny de joc en aquest amistós?
1: Después de 2 sesiones de entrenamiento, lo que me interesaba era sudar un poco, estirar las piernas, y sí, ¿por qué no? Ver a los nuevos fichajes un poquito en acción también, porque al final siempre... Pero ya, como te decía antes, no es un partido para sacar conclusiones en sí, porque al final las circunstancias y el rival no era para hacerlo. Pero sí, ganas de juntarlos al final. Hace 4 meses que ganamos la liga, hace 4 meses que estos jugadores no compiten. Hicimos lo mejor posible.
0: Enfrontar-vos a un rival doncs, d'un nivell superior també serveix per posar a prova l'equip, com bé comentaves abans. Què us ha permès detectar aquest partit que potser amb altres rivals no hauríeu vist?
1: Bueno, lo primero, que las 3 categorías de diferencia están por algo y son muy buenos, muy jóvenes y corrían mucho. Pero que aún así hubo momentos que plantamos cara. No queríamos nada más que los chicos disfrutaran delante de su pueblo, de su afición, y que viera a la gente del pueblo un partido contra un equipo profesional. Era nuestro único objetivo. Para nosotros la pretemporada empieza este martes, lo de antes era una pequeña preparación para este partido, y a partir de este martes empieza lo importante, con un partido muy interesante también este domingo.
0: Parlabas de la afición, qué tal l'ambient aquest diumenge al camp.
1: Pues mira, aquí quiero aprovechar para dar las gracias a todo el mundo que vino. Es la primera vez que cobramos entrada o que la gente se podía hacer socia. Al final quiero aprovechar este medio para, como he dicho, para agradecer, pero sobre todo para explicar, ¿no? Al final una temporada en Segunda Catalana es muy bonita y muy ilusionante para todo el mundo, pero es muy cara. Es muy cara, entonces necesitamos la ayuda de todo el mundo, y al final hemos puesto unos precios muy, muy, muy sociales. 20 euros por ver toda la temporada, que sale a 1 euro por partido, es un tema que la gente agradece y que la gente acepta, y sin ningún problema, pues nos ayudan, ¿no? Aparte de esto, también hemos hecho el tema de la rifa. Hay una rifa bastante imaginativa, que la cual te puede hasta tocar un coche durante un fin de semana, ¿no? Puedes elegir, a través de un acuerdo que tenemos con Seat y Cupra Base Motor, puedes elegir un coche durante un fin de semana, el coche que tú quieras, o la revisión del coche gratis, más otros premios, que también al final hacemos una rifa con 5 premios para que todo el mundo se vea que puede tener oportunidades, ¿no? Y al final nosotros intentamos hacer todas estas sinergias para que la gente pues esté contenta y vea que nos movemos y tal, pero sobre todo eso, agradecer. Ayer en el campo no pude contabilizar, pero había una muy buena entrada, un muy buen ambiente, y esperamos y deseamos que siga estando así, porque necesitamos a nuestra afición.
0: Després comentarem això de la membresia millor, si et sembla, però aquest tipus, tornem al partit d'aquest diumenge, quins aspectes de joc creus que van funcionar millor en l'equip?
1: Bueno, a ver, al final es muy diferente a lo que veníamos practicando el año pasado. La primera parte saqué un equipo con todos los jugadores que estuvieron el año pasado, la segunda parte con todos los fichajes nuevos. Al final es diferente, nosotros jugamos con un sistema y con una manera de presión y de atacar que, como te he dicho antes, a los 10 minutos tuve que cambiar. Entonces, ¿qué vi ayer? Que ante un rival que te domina, somos muy capaces de controlar el partido poniendo dos líneas de cuatro muy juntitas, dejando dos puntas que trabajen y basculen. Entonces, si tengo que sacar algo, es que este equipo sabe sufrir, y ayer lo demostró, con un pequeño cambio táctico, el equipo sabe sufrir. Pero ya te digo, es que no puedo sacar mucho más, porque es que era irreal y era totalmente diferente. O sea que, no, solo eso, que este equipo sabe sufrir y sabe trabajar y sabe pelear, incluso en algún momento sabe reponerse y coger las riendas de un partido que era muy difícil.
0: Aquests tipus de partit també permeten als jugadors que tenen potser menys minuts o que acaben d'arribar a l'equip, com aquests nous fitxatges que comentaves fa una estona, doncs fer-se un lloc en l'equip. Vas veure alguna actuació individual a destacar?
1: Bueno, como te he dicho, la primera parte jugamos con jugadores del año pasado y la segunda con nuevos fichajes, pero también quiero mencionar, y es muy importante, que tres chavales que suben del juvenil ayer tuvieron minutos contra un tercera ref. Y eso es, para mí, de las cosas más importantes, porque al final, este año, como sabéis, tenemos el Calafell ya en segunda catalana y hemos hecho un Calafell B. Este Calafell B es un equipo que queremos que sea social, un equipo para estos chicos que suben de juvenil, porque al final la escuela tiene tres juveniles, son 60 chavales que una vez acaban su etapa juvenil no pueden hacer deporte, no pueden seguir practicando fútbol en este pueblo, porque en un equipo amateur de segunda catalana como mucho te puede caber uno o dos, y son 60 los que suben. Entonces, de esta manera más social hemos querido hacer un Calafell B, que sabemos que es un gasto más, pero nos queríamos con la obligación de hacer este equipo para que los chicos progresaran y siguieran con esto. Entonces, tres de estos chicos ayer debutaron con el primer equipo contra la Gramanet, y para mí esto es un gran orgullo. Entonces, destaco mucho esto y realmente me llena muchísimo ver cómo estos chicos pudieron disfrutar ayer de un partido como esto. Lo demás, ya te digo, es todo correcto, todo bien. Los jugadores que hemos fichado, ya sabemos que hemos fichado muy bien. Hemos fichado jugadores de mucha categoría. Pero volviendo también al otro tema, hemos fichado jugadores de mucha categoría, pero hemos fichado jugadores que son del pueblo. Y eso es lo más importante, jugadores que son del pueblo, que son muy buenos y que por desgracia no podían jugar aquí porque el Calafell ha estado durante muchos años en una transición, una travesía muy mala, con equipos poco competitivos. Ahora que el equipo ha llegado a una categoría ya semiprofesional dentro del fútbol catalán, que es la segunda catalana, estos jugadores que son de más nivel, que son de primera catalana, incluso de Liga Elite, han decidido venir a su pueblo, dejar de cobrar donde estaban, venir a su pueblo totalmente gratis para competir por su pueblo, y eso también me llena mucho de orgullo.
0: Aquest darrer diumenge es va posar a prova davant d'una grama de tercera ref que els va fer suar, però ja veieu que l'Òscar lidera un equip disposat a donar guerra aquesta nova temporada fins a obtenir la desitjada primera posició.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
3: Finalitzem aquest primer bloc informatiu i ara seguim amb el segon bloc, amb els serveis.
2: Sent Calafell allà on siguis.
4: Calafell Ràdio.
2: Els serveis.
3: Molt bon dia, són 9:15 del matí.
2: Calafell Ràdio. El temps.
3: Anem ara a escoltar la previsió del temps per part de Josep Miró. Bon dia, crec que tens alguna cosa per dir-nos sobre l'eclipsi.
5: Hola, bon dia. Per fi ha arribat el gran dia esperat tant de l'eclipsi total de sol en molts punts de la demarcació del sud de Barcelona i sobretot de Tarragona i sud de Lleida. Hem d'esperar que avui el temps sigui molt estable i assolellat, amb cel clar la major part del dia, almenys fins a mitja tarda, i sí que pot aparèixer algun núvol puntual, tant de tipus alt com de baix, però serien molt, molt locals i molt concrets, preferentment a partir del vespre i sobretot a final del dia, però que no ha de suposar cap entorpiment per veure el fenomen astronòmic d'avui. I hem d'esperar que la temperatura sigui més alta. Ja ha pujat una mica de nit, hem estat per sobre dels 25 de mínima amb una altra nit tòrrida d'aquest estiu, mentre que la màxima avui pujarà i estarà entre els 32 i 33, amb una humitat, això sí, no tan alta com en dies passats, i això farà que la xafogor no sigui tan acusada. El vent serà feble, amb terral ara a primera hora del matí, i deixa bloc la resta del dia fent que la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem que el temps torni a ser esplèndid i encara més calorós, amb sol i cel clar tot el dia, i també pot aparèixer algun núvol baix poc destacable a mitja tarda, amb una temperatura que pujarà més i aquesta nit s'acostarà als 26 graus de mínima, mentre que demà podríem superar els 34 de màxima, amb una humitat moderada i ambient xafogós, però no tant com en dies passats. Vent feble, enterrar la primera hora del matí i deixar bloc la resta del dia fent que la mar hi hagi una mica de marejol.
3: Molt bon dia de nou a tots i a totes. Des dels serveis informatius de Calafell Ràdio, en directe des del 107.9 FM, també online a calafell.tv, anem a fer ara un repàs dels titulars dels diaris principals. Comencem per La Vanguardia. Té en portada: l'atur juvenil repunta al món per la intel·ligència artificial i la crisi geopolítica. Els joves sense feina de 15 a 24 anys pugen al 12,4% i la taxa dels que no estudien ni treballen és del 20%. L'Eclipsi posarà avui a prova la mobilitat per autopistes i carreteres. A Catalunya, Trànsit tancarà l'AP7 Sud si hi ha risc d'embussos. També a la portada de La Vanguardia, les morts al terratrèmol de Colòmbia ascendeixen a més de 250. Álvarez diu a Ceuta que retornarà fins a l'última persona. Barcelona projecta 660 càmeres de vigilància. També a la portada de La Vanguardia, a atletisme, Marta García guanya la plata europea en el 5.000. I Trump va ser traslladat en un contenidor per una amenaça iraniana. Continuem fent un repàs dels titulars dels diaris principals. Ara anem al Periódico. Pendents del cel, el pronòstic de núvols en part de la zona zero amenaça els plans per contemplar l'eclipsi i complica la mobilitat, amb milers de persones a la recerca d'un lloc d'observació. En quant al terratrèmol, Colòmbia es bolca en la recerca dels morts i desapareguts. En relació a la crisi migratòria, el govern diu que tornarà tots els migrants que van entrar a Ceuta. Interior i Defensa es preparen per evitar una nova arribada. També a la portada del Periódico, la renda familiar tot just creix a Espanya al 5,5% davant el 16% de la Unió Europea. Ajuntaments de l'àrea de Barcelona limiten les multes per les zones de baixes emissions fins al 2029. Ara anem a la portada del Punt Avui. El dia D, si el temps ho permet, avui es podrà gaudir d'un fenomen que els humans han documentat com a mínim des de fa 3.300 anys. També al Punt Avui, no oblideu les ulleres, en marxa els preparatius per a l'eclipsi, mentre se'ns alerta que les onades de calor es poden triplicar d'aquí al 2050. A la portada del diari Ara, Espanya busca un pacte amb Rabat pel retorn de migrants. El diari Ara també parla dels rescats contra rellotge a Colòmbia. Nvidia i Wall Street invertiran 500.000 milions en intel·ligència artificial. I al diari Ara, els esports, perquè el futbol català té pocs camps de gespa homologats. El manteniment costa 50.000 euros anuals. Passem als diaris esportius i comencem per la portada de l'esport. Té en portada una fotografia de Ferran Torres i titula Adéu Ferran. El Barça concedeix permís avui al davanter de Folos per tancar l'acord amb el PSG per les pròximes 5 temporades. El club percebrà uns 55 milions d'euros entre fix i variables i l'operació hauria de finalitzar aquesta setmana si no hi ha problemes. El diari Esport també parla de Julián Álvarez, que parlarà avui amb Simeone. I el Barça femení, el Barça s'estrena sota un eclipsi. I anem al diari L'Esportiu, té en portada El futur és de Paula Blasi, cinquena en el Tour de França, confirmant la seva eclosió. L'espluguina de 23 anys té contracte amb l'Emirates, Limat per al 2027 i ofertes del Lidl Trek i el Movistar per fitxar-la. Continuem en directe des dels serveis informatius de Calafell Ràdio des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. Passen 7 minuts de 8:45 del matí. Anem a fer un repàs dels titulars de la informació general més recent i anem a la plana política. Illa anuncia l'enviament d'efectius dels bombers de la Generalitat a l'Aragó per col·laborar en l'extinció d'incendis. El president defensa que davant els focs la cooperació entre territoris és essencial. Álvarez diu que Espanya i el Marroc treballen per aconseguir el retorn dels migrants de Ceuta en un temps rècord. No arrisquin les seves vides, diners i futur en una aventura abocada al fracàs, diu els qui volen entrar a l'Estat. Turull exigeix a Collboni, Illa i Sánchez un gir ràpid per frenar les polítiques de postureig en habitatge. El Partit Popular assegura que Margarita Robles compareixerà la setmana vinent al Senat per parlar de la crisi a Ceuta. El govern es reuneix amb els casals catalans a Colòmbia i no es té constància de cap català ferit ni mort al sisme. Illa fa una crida a la prudència a l'hora de seguir l'eclipsi total de sol i demana respecte per la natura. El president dona a Lleida el tret de sortida a la ruta de l'eclipsi, la vigília d'aquest esdeveniment astronòmic. Ahir també l'Ajuntament de Tarragona va escenificar el compte enrere per l'eclipsi amb un acte al parc de l'amfiteatre. També a la plana política, Espanya ja ha controlat 2.143 viatgers de tercers països arribats des d'Itàlia. La Guàrdia Civil ha inspeccionat 149 vols i ha destinat fins a 259 agents. I també a la plana política, Álvarez veu possible una nova entrada d'immigrants dissabte a Ceuta i adverteix que seran retornats. Continuem en directe des de Calafell Ràdio. Estem fent un repàs de la informació general més recent i ara anem a la plana econòmica. El 92% dels comerços de Tossa de Mar atenen en català. Pràcticament un de cada tres incompleix la normativa de retolació. Unió de Pagesos reclama a Territori que actuï davant els danys de la cotorra argentina a la fruita seca a Tarragona. L'espècie invasora trenca la closca de l'ametlla i l'avellana i es menja el gra. Catalunya es prepara per viure l'eclipsi solar del segle aquest dimecres enmig d'una gran mobilització. El fenomen impulsa el turisme a la meitat sud del país, que ultima els preparatius per rebre milers de visitants. També a la plana econòmica, el Consell de Garanties Estatuàries avala la llei de cambres i les cadires de plata. El dictamen ha estat aprovat per unanimitat i va ser sol·licitat conjuntament a mitjans de juliol pels comuns i la CUP. El Banc Sabadell amplia fins al 2035 el seu acord amb Amundi en gestió d'actius. Les oficines del banc venen productes d'estalvi i inversió de la multinacional des de l'any 2020. També a la plana econòmica, el futur és per a tothom. Per què Zuckerberg torna a l'estratègia xinesa i presenta una intel·ligència artificial lliure? En aquesta guerra oberta entre els gegants tecnològics del món per desenvolupar els models d'intel·ligència artificial més grans i potents, hi ha dues estratègies clares de desenvolupament. Fer models tancats amb propietari i de pagament o fer models oberts, col·laboratius i gratuïts. Un model obert, com el Muse Glimmer, que acaba d'anunciar Meta, permet que qualsevol persona, desenvolupador o empresa, pugui descarregar-lo en local, modificar-lo, adaptar-lo a les seves necessitats. En definitiva, fer-lo seu, millorar-lo i utilitzar-lo de manera gratuïta i privada, sense dependre de les decisions de l'empresa que l'ha desenvolupat. Continuem en directe des de Calafell Ràdio, des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. Estem fent un repàs de la informació general més recent i ara anem a la plana internacional. Grande Marlaska comunica oficialment a la Unió Europea el restabliment de controls fronterers amb Itàlia. L'Europa Occidental registra el juny i juliol més calorosos de la història, segons Copernicus. Aquest estiu també s'ha intensificat la sequera, amb les precipitacions i la humitat del sòl excepcionalment baixes. Brussel·les mobilitza els satèl·lits de Copernicus per donar suport a les operacions de rescat a Colòmbia. També ha activat el mecanisme d'assistència per assistir als ciutadans de la Unió Europea que estan al país. Espanya rep 6.234 milions d'euros del sisè desemborsament del Pla de Recuperació. L'Estat ha ingressat ja un total de 78.000 milions de fons europeus, el 76% del total assignat. També a la plana internacional, TikTok i Meta reforcen els verificadors per evitar la desinformació sobre els passos fronterers després de Ceuta. En aquest sentit, Brussel·les rebaixa l'alarma per un possible creuament el 15 d'agost i diu que no és una data potencial. I també a la plana internacional, Trump a dins d'un contenidor de càtering, l'operació secreta que el va treure de Turquia. Davant l'amenaça d'un atac iranià contra Trump al final de la cimera de l'OTAN a Turquia, els serveis secrets dels Estats Units van muntar una operació de distracció amb tres avions oficials i un camió de càtering. En plena cimera, així doncs, els líders de l'OTAN el 7 i 8 de juliol, encara, els serveis d'intel·ligència nord-americans van detectar una possible amenaça de l'Iran, país situat a només 1.000 quilòmetres de la capital turca. Fins ara no s'ha fet públic quin tipus d'amenaça era, però es dedueix que l'objectiu era el president Donald Trump i presumiblement algun dels seus avions oficials, el nou Air Force One que li va regalar Qatar i el vell Air Force One. Tots dos eren a l'aeroport d'Ankara. Teòricament, Trump havia de marxar amb l'avió nou, el seu preferit, i, com s'ha dit, la seva joguina. Però hores abans va anunciar que ho faria amb el vell, que s'aturaria a una base d'Anglaterra, perquè així allà els soldats poguessin admirar els dos aparells i llavors agafaria el nou i volaria cap a Washington. Aquest canvi d'avions va sorprendre a la premsa que acompanya Trump i quan li van preguntar va tirar pilotes fora. Continuem en directe des de Calafell Ràdio. Estem fent un repàs de la informació general. Ja anem a la plana de societat. Són 9:15 del matí. El govern col·labora en dos projectes estatals per analitzar els efectes de l'eclipsi solar en la fauna. Els programes Eco Eclipse i Tri Eclipse estudiaran la reacció dels animals a les Garrigues i a la plana de Lleida. Localitzen un cos sense vida a la zona on es buscava un parapentista a Àger. Un helicòpter dels Mossos ha vist una vela de parapent i els GRAE han trobat el cos en arribar a la zona. Detingut un home a Tortosa per 2 assalts en empreses de Castelló i buscat per la Interpol. Els agents rurals demanen responsabilitat als visitants de l'eclipsi i evitar zones forestals de risc. El Matret tanca mitja dotzena de camins i concentra l'observació al mirador del cingle de la Pena sobre l'Ebre. També a la plana de societat descobreixen les restes d'un vaixell d'època romana amb centenars d'àmfores al mar de Sicília. Les primeres informacions apunten que la troballa que s'ha fet a uns 46 metres de profunditat dataria d'entre els segles II i I abans de Crist. El fragment d'aquesta nau, que s'ha detectat recolzada al fons marí, està carregat amb centenars d'àmfores. En concret, segons ha detallat el Ministeri de Cultura italià, la majoria són del tipus Dressel UA, dissenyades principalment pel transport de vi produït a Itàlia cap a la resta de la Mediterrània.

Continuem els serveis informatius de Calafell Ràdio des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. En directe estem fent un repàs de la informació general més recent i ara anem a la plana cultural. Al final de Oak Street i manual per a superherois, La màscara vermella, estrenes destacades de la setmana. Prime Video incorpora la quarta temporada de Reacher i Disney aposta per Camp Rock 3 amb el Jonas Brothers. El Festival Internacional de Música de Cambrils tanca la 51a edició a prop de 20.000 assistents. Siloé i Joan Dausà van exaurir entrades amb 2.600 i 2.900 persones, respectivament. Mor als 100 anys el psiquiatre i exmonjo de Montserrat, Jordi Vila Abadal. Compromès amb la justícia social, era soci d'honor de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. El psiquiatre Jordi Vila Abadal, nascut el 8 d'abril del 1926 a Barcelona, ha mort aquest passat dimarts, compromès amb Catalunya i amb la justícia social. Ha tingut un paper capdavanter en entitats civils i ha escrit diversos llibres. La voluntat de renovació i la idea de modernitat l'han acompanyat fins al final. Segons ha comunicat la família Vila Abadal, havia donat el seu cos a la ciència i no es preveu cap acte de comiat públic.

Les llàgrimes de Sant Llorenç entren a la restaurada església de Das, tancada durant 7 anys. En directe, des de Calafell Ràdio, fem un repàs de la informació general més recent i anem a la plana esportiva. Mourinho destapa com era la guerra Barça-Madrid. Quan aneu amb la selecció us podeu fer dos petons. Luis Enrique tira pilotes fora. El tècnic del PSG ha parlat en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa i lamenta la poca preparació d'alguns dels seus jugadors. A la prèvia de la Champions, el pedigrí no compta. La tornada de la tercera ronda prèvia elimina el campió d'Europa del 1991. El Barça descobreix la nova cara d'un dels espais més esperats, el nou Camp Nou. Mentre les obres de l'Spotify Camp Nou continuen avançant, el club ha mostrat un espai especialment simbòlic, el nou vestidor blaugrana. Així doncs, el Futbol Club Barcelona ha mostrat les primeres imatges del nou vestidor de l'Spotify Camp Nou, una de les novetats destacades de la remodelació de l'estadi. L'espai ja està preparat per a l'inici de la temporada, mentre les obres continuen avançant per completar la transformació del recinte. Tots amb ulleres per veure el Barça sota l'eclipsi. El Club Blaugrana repartirà proteccions per l'eclipsi als assistents del Barça femení contra el Montpellier femení. Sobretot de cara als espectadors que vagin al Johan per veure el partit, se'ls facilitarà unes ulleres especials per protegir-se de l'eclipsi. N'han previst fins a 1.500. Pel que fa a les seves jugadores, tenint en compte que el joc no s'aturarà, el club els recordarà que no mirin cap al sol en el moment en què es produeixi el fenomen astronòmic tan esperat. Joan García estrena dorsal, és el número 1 del Barça. Així doncs, Joan García deixa enrere el dorsal 13. Canvi de dorsals a la plantilla del Barça en un estiu marcat pels moviments. El primer equip blaugrana ja es comencen a revelar quins números hi hauran alguns jugadors durant la temporada 2026-2027. I ja anem finalitzant els serveis informatius de Calafell Ràdio en directe des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. Com sempre, a aquesta hora fem l'efemèride musical del dia. En aquest cas, hem de celebrar l'aniversari de Mark Knopfler. Va néixer el 12 d'agost de 1949. Ara celebra els seus 77 anys. Mark Knopfler va néixer a Escòcia el 1949 i és un cantant, guitarrista, productor i compositor. Abans de la seva carrera com a músic, va treballar de periodista i va fer classes a la universitat, principalment conegut com a fundador, guitarrista i cantant de la banda Dire Straits i el seu singular estil amb la guitarra sense pua. Està considerat com un dels músics més importants de la història del rock. Ara mateix us deixem amb una meravella de cançó, que és Brothers in Arms.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Al Surfing Safari tenim totes les novetats d'aquest estiu.

A Calafell Ràdio. I de 2 a 6 de la matinada en repetició. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

behind the big shed. Stand still, laddie!

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues. La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidor.
2: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
2: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: recordo malament.
1: It's summertime. Calafell Ràdio. Són les 10. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Maria, moltíssimes gràcies.
1: Summertime. Calafell Ràdio. Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshack. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

It's Summertime. Calafell Ràdio. Són les 12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
2: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
3: Sent Calafell allà on siguis.

Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. El millor de la música en català de dilluns a diumenge, d'1 a 2:15 del migdia, a Calafell Ràdio.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: nostre.
1: I meu que diu del...
2: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
3: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Roser Ribas.
4: Benvinguts, benvingudes als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a dimecres, 12 d'agost de 2026.
3: L'informatiu.
4: Amb motiu de l'eclipsi solar previst per aquest dimecres 12 d'agost i davant la previsió d'una elevada afluència de persones en diversos punts del municipi, s'ha establert un dispositiu preventiu especialment orientat a reduir el risc d'incendi en les zones forestals més sensibles de Calafell. Aquesta és la notícia que encapçala els informatius del dia d'avui. De seguida l'ampliem. Abans, fem un repàs dels titulars. Avui parlem de les ulleres per observar l'eclipsi, com han de ser i com s'han d'utilitzar, amb el Jordi Galimany, subdirector de l'Òptica Universitària del Vendrell. La pastisseria Passions de Calafell crea un dolç especial amb motiu de l'eclipsi solar total. Eclipsi.info, l'eina gratuïta que t'ajuda a trobar el millor lloc per veure l'eclipsi. El govern retransmetrà en directe l'eclipsi solar total des de l'Observatori de l'Ebre. Platges, polígons i campanars. Els pobles del Camp de Tarragona i l'Ebre es preparen per a una allau de visitants amb motiu de l'eclipsi solar total d'avui. I el titular esportiu amb el company David Burillo.
5: El passat diumenge, el club de futbol Calafell va disputar el primer partit de la preparació de la temporada davant la Grama, un rival de tercera ref, en un partit que va servir per començar a posar a prova el nou projecte del conjunt calafellenc. Parlarem amb l'entrenador del primer equip, Òscar Martínez, de les sensacions que va tenir en aquesta primera jornada.
3: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
4: Com avançàvem al començar, Calafell reforçarà aquest dimecres 12 d'agost el dispositiu preventiu amb motiu de l'eclipsi solar i davant la previsió d'una elevada afluència de persones a diferents punts del municipi. L'objectiu és reduir el risc d'incendi, especialment a les zones forestals més sensibles. Per aquest motiu, durant la tarda restringirà l'accés amb vehicles motoritzats a diversos indrets. Les restriccions afectaran el camí d'accés al refugi de gats i la Talaia, des del carrer Cremadell, el camí d'accés també a la Cova Foradada, des de la carretera de Mar Romeu, el mirador situat al final del carrer Lituània i l'accés a la zona del Masinger. El dispositiu busca garantir la seguretat durant una tarda en què es preveu una concentració important de persones per observar l'eclipsi solar.
3: Les notícies de Calafell.
4: I l'eclipsi total d'aquest 12 d'agost és un fenomen astronòmic excepcional que convida a fixar la mirada en el sol d'una manera que habitualment no faríem. Però no ho podem fer a ull nu. Ens hem de protegir de possibles lesions oculars amb unes ulleres especials. I no totes les ulleres que s'han posat a la venda són aptes. De fet, l'Agència Catalana de Consum n'ha detectat que no són òptimes ni estan homologades i poden causar lesions oculars. Per saber com han de ser i com s'han d'utilitzar aquestes ulleres, hem parlat amb el Jordi Galimany, subdirector de l'Òptica Universitària del Vendrell.
6: Perquè es genera com una mena de falsa seguretat el fet que es vagi tapant mica en mica el sol, vagi baixant la il·luminació, però el que és la radiació nociva per l'ull que emet el sol, doncs segueix sent-hi. I a part hi ha una segona derivada, que és que el fet de que la llum vagi baixant una miqueta, la pupil·la de l'ull es dilata més i, per tant, és més fàcil que entri radiació que no pas quan hi ha una llum molt intensa, que la pupil·la es fa petita i arriba a menys intensitat de llum en el que és la retina. Llavors és molt important tindre una bona protecció, un bon filtre solar. No val qualsevol tipus d'ullera, ni molt menys, ni les ulleres de sol més fosques que es puguin vendre a les òptiques no tenen suficient protecció contra la llum dolenta del sol. Pensem que la radiació solar, hi ha la radiació visible, que és el que nosaltres podem veure, tens l'ultraviolat, que no es veu, i tens l'infraroig, que tampoc es veu. Llavors, la combinació d'una llum visible molt intensa i l'infraroig, sobretot, o l'ultraviolat ja queda una mica més filtrat per el que és l'ull, va parar directament a retina. I llavors, doncs, es pot provocar una retinopatia solar, que se'n diu, que té uns efectes dolents. Com poder evitar tot això? Doncs, efectivament, amb unes ulleres de filtre solar per mirar directament el sol. Això són un tipus d'ulleres molt específiques, porten un filtre molt específic. Aquest filtre el que fa és que la intensitat de la llum que deixa passar és només un 0,05%, per tant, són molt fosques. Si tu agafes les ulleres aquestes de protecció solar, de filtre solar per l'eclipsi, si te les poses ara aquí dins, no veuràs res. No deixen passar pràcticament gens de llum, però quan mires directament al sol sí que el pots veure. D'acord? També filtra el 99,5% de lo que és l'infraroig, que és l'altra radiació dolenta que afectaria lo que és la retina, i l'ultraviolat també ho filtra tot. O sigui que són les ulleres exclusivament per això.
4: El Jordi Galimany també destaca que la retina no té receptors del dolor. Per tant, si ens estem fent mal a la retina, no ho sabrem, no tindrem aquesta percepció.
6: Perquè els fotoreceptors que tenim a l'ull, justament sobretot a la màcula, que és la zona de màxima visió, queden cremats directament. Val? Això apareix entre 1 i 6 hores. Per això dèiem abans aquesta sensació de que sembla que no passi res, no? Doncs sí, passa. Llavors tens l'escotoma, pots tindre també una metamorfòsia, que se'n diu. Això vol dir que els objectes es veuen distorsionats. Es veuen distorsionats. Una taula plana, pot ser que la vegis que fa com unes ondulacions, un marc d'una porta, no veuràs recte, segurament també et farà unes ondulacions. I després una altra afectació que hi ha també, que afecta molt, disminueix molt, invalida molt, és que l'agudesa visual et pot arribar a baixar fins un 10% només. I amb un 10% de visió, allò tu no podria veure la cara, no podria reconèixer. Voldria agafar un paper i no ho podria llegir, a no ser que tingués una lletra molt, molt exageradament grossa. O sigui, realment les afectacions són fortes.
4: El Jordi Galimany ens explica com han de ser aquestes ulleres per poder observar l'eclipsi amb total seguretat.
6: Els filtres solars de visió directa del sol, que són aquestes ulleres, val? Són uns filtres que porten unes làmines d'una densitat òptica molt alta. Ja saltem a la categoria 5, que com te deia abans, només deixa passar un 0,01% de lo que és la llum visible i filtra tot l'infraroig i l'ultraviolat. Són unes làmines que estan fabricades amb pel·lícula de polímer negre amb partícules de carboni o un material que se'n diu una làmina Mylar, que està aluminitzat. Tot això el que fa és que a nivell de normativa internacional siguin adequades per veure directament el sol. Val? Què més han de complir les ulleres perquè estiguin homologades i tu estiguis tranquil quan estiguis mirant directament el sol? Bé, hi ha d'haver, doncs, el que és la fabricant de les ulleres i l'adreça. També la normativa europea diu que hi ha d'haver una... Aquí a les varetes hi ha una explicació de com s'han d'usar. Aquesta banda d'aquí dins tens les normes d'ús. Aquí hi ha advertències, també, d'acord? I, sobretot, hi ha d'haver la normativa ISO. En aquest cas, és la normativa ISO internacional de protecció individual, que és la número 12312-2015. Val? Hi ha d'haver tot això imprès aquí, dins de les varetes. Llavors, com diferenciar-les d'unes ulleres que tu puguis comprar per internet, per exemple, per saber si estan homologades o no estan homologades aquestes? Doncs, bueno, ha de tindre tot això. Clar, avui en dia és fàcil poder replicar tot això que està aquí dins d'aquestes ulleres posat, doncs, bueno, fer-ho així pirata, entre cometes, no? Doncs, aquí l'única opció que hi ha és que tu, quan te poses les ulleres, has de veure que, si no mires el sol, no has de veure-hi res. Només que puguis diferenciar la figura d'alguna persona, aquelles ulleres no les posis, val? Si no, prova més empírica, tot i que sigui una miqueta així burda, i després sàpiguen de les comprat.
4: Potser això que diu el Jordi Galimany, això darrer, és el més important, precisament saber on les comprem. És a dir, millor comprar-les en una farmàcia o una òptica i estar segurs de que aquestes ulleres estan homologades. Cal estar alerta, per tant, i no comprar les ulleres si no identifiquen les dades del fabricant o importador, no incorporen instruccions d'ús ni advertències de seguretat i no identifiquen caducitat o període de vida útil.
3: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
4: I la pastisseria Passions de Calafell ha creat un dolç especial amb motiu de l'eclipsi solar total. Hem pogut parlar amb la Míriam Esplugues de com va sorgir la idea de fer aquest postre, de què està fet, quins ingredients porta i quin èxit està tenint fins ara aquí a Calafell.
0: La idea era una mica doncs, tenir unes postres especials per aquest dia. I primer vam pensar en un brownie, que després vam pensar, ostres, ara tenim préssec de l'Ordal, doncs anem a aprofitar, fem una marmelada. I ja després va sorgir la idea de posar-hi la galeta i vam dir, ostres, però si sembla el sol, si realment sembla, representa l'eclipsi. I llavors no hi vam pensar més, ho vam treure i ha tingut molt bon resultat, està agradant molt al públic.
4: De què està fet l'eclipsi de la pastisseria Passions?
0: Tenim el brownie, que representa la lluna, a més té aquests petits cràters que real representa la lluna, amb una xocolata del 70% i a nous. Després la marmelada, que li dona lluminositat, a aquesta marmelada de préssec de l'Ordal, com ja hem dit, que la fem nosaltres de l'obrador. I després la galeta, que és una galeta sabler.
4: Segons ens indica la Míriam Esplugues, aquest eclipsi, aquest postre, està tenint un èxit rotund a Calafell.
0: Ha triomfat, a la gent li ha encantat, el demanen, de fet se'ns ha esgotat i molt contents, així que bueno, tindrem unitats limitades, encarregueu-lo. Si el voleu, de veritat, encarregueu-lo, perquè just l'hem tret avui i ens hem quedat sense.
3: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
4: I avui també, amb motiu de l'esdeveniment astronòmic, parlem d'eclipsi.info, l'eina gratuïta que t'ajuda a trobar el millor lloc per veure l'eclipsi. Creada per un jove del Baix Llobregat, el web calcula què es veurà des del punt exacte on seràs. Té en compte l'altitud i les muntanyes, mostra cap a on mirar i permet simular l'eclipsi minut a minut. El Baix Penedès, el Tarragonès i l'Alt Camp quedaran dins la franja de la totalitat, però la durada canviarà molt, d'uns 33 segons al Vendrell a prop d'un minut a Tarragona. El Vendrell, Valls, Tarragona, Reus i Cambrils tindran circumstàncies diferents. L'eina permet comparar qualsevol punt i comprovar si l'horitzó oest serà realment visible. La pregunta és especialment útil al Baix Penedès i al Camp de Tarragona. Tot aquest àmbit quedarà dins la franja de la totalitat, però el fenomen no durarà igual a tot arreu, com hem dit. Aproximadament 33 segons al Vendrell, 39 a Valls i prop d'un minut a Tarragona i Reus. La diferència sumada a un sol molt baix fa que escollir bé el punt d'observació sigui tan important com ser dins la franja. La totalitat permet veure la corona solar i retirar les ulleres homologades només mentre el disc solar queda completament cobert. Durant totes les fases parcials cal mantenir la protecció. Els mapes generals serveixen per veure per on passa la franja, però no sempre resolen els dubtes pràctics. No expliquen què passarà des d'un carrer, una platja o un mirador concret. Si una corona quedarà davant del sol o quants segons es perdran darrere d'un obstacle. L'usuari escull qualsevol punt del mapa i el web analitza la seva posició, l'altitud i les muntanyes que formen l'horitzó. Després indica quan començarà l'eclipsi, cap on caldrà mirar, quin percentatge del sol quedarà tapat i quants segons seran visibles per damunt del relleu. Això permet comparar el Vendrell, Valls, Tarragona, Reus o Cambrils, triar entre la costa o l'interior, una platja, una plaça o un mirador, i saber si compensa moure's. Més al sud, la totalitat s'allarga, però un obstacle a l'oest pot reduir els segons visibles. Apuntant el mòbil al paisatge, eclipsi.info i superposa el recorregut del sol i les diferents fases de l'eclipsi. Això es pot comprovar si passarà entre dos edificis per damunt d'una muntanya o darrere d'un obstacle. El web també incorpora un simulador minut a minut, un compte enrere amb avisos de veu, un comparador de punts oficials, miradors i platges i la previsió de núvols de cada ubicació quan el dia és prou a prop perquè sigui útil. El projecte ha estat desenvolupat per Humbert Blanco, jove emprenedor digital del Baix Llobregat, a partir d'un dubte personal.
3: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
4: I més notícies relacionades amb l'eclipsi solar total d'avui, 12 d'agost. La Generalitat retransmetrà en directe des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, al Baix Ebre, l'únic observatori situat al cor de la franja de la totalitat a Catalunya. El seguiment es podrà fer a través del canal de YouTube del Departament de Recerca i Universitats i inclourà els actes institucionals, una jornada científica i divulgativa i l'observació de les diferents fases del fenomen. L'eclipsi començarà a 8:15 del vespre i la totalitat arribarà al sud del país cap a 9:15, amb una durada aproximada d'un minut i mig. Aquesta jornada començarà a 12:15 del migdia amb els parlaments institucionals i continuarà a les 16:00 amb les conferències científiques. A 8:06, coincident amb l'inici de l'eclipsi, començarà la retransmissió específica del fenomen. Entre els participants de la jornada hi haurà el Premi Nobel de Física Didier Queloz, l'astronauta i metgessa de la NASA, Ellen Baker, el primer astronauta espanyol a viatjar a l'espai i actual president dispassat, Pedro Duque, el sotsdirector de l'Observatori Vaticà, Pavel Gabor, i la investigadora de la NASA, Goddard Space Flight Center, Teresa Nieves Chinchilla. També intervindran el director del Parc Astronòmic del Montsec, Salvador Ribas, el responsable de Cultura Científica de l'Observatori de l'Ebre, Juan José Curto, i l'astrofísic de l'Institut de Ciències de l'Espai, Ignasi Ribas. Les conferències tractaran qüestions com el llegat dels grans observatoris, la vida humana més enllà de la Terra, els reptes de l'exploració espacial, la recerca d'altres mons i la meteorologia espacial. Abans de l'eclipsi, Ribas explicarà les diferents fases del fenomen i les característiques que es poden observar. La jornada inclourà també el llançament de 3 globus sonda equipats amb radiosondes per estudiar com la disminució sobtada de la radiació solar afecta variables com la temperatura, la humitat, la pressió i el vent a diferents altituds. L'eclipsi, com hem dit, començarà a 8:06 de la tarda i la fase de totalitat arribarà al sud del país, al voltant de 9:15 del vespre. Durant aproximadament un minut i mig, la lluna cobrirà completament el disc solar i es podran observar fenòmens com la corona solar i l'enfosquiment sobtat del cel. Aquesta iniciativa forma part de Catalunya Mira el Cel, el programa impulsat pel Departament de Recerca i Universitats per coordinar la preparació de l'eclipsi i fomentar la cultura científica i les vocacions relacionades amb l'astronomia i l'espai. La retransmissió es farà amb la col·laboració de l'Observatori de l'Ebre i el Parc Astronòmic del Montsec.
3: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
4: Els ajuntaments del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre han hagut de preparar equipaments i mobilitzar serveis, en alguns casos recorrent a l'enginy i la imaginació, per poder fer front a l'allau de visitants prevista amb motiu de l'eclipsi total de sol d'aquest 12 d'agost. Els governs municipals de municipis de diferents dimensions on es podrà veure el fenomen treballen des de fa setmanes en els preparatius per no veure's desbordats quan arribi el moment. Coincideixen, però, que tot plegat els ajudarà a projectar turísticament la seva imatge. Entre els 20 municipis seleccionats com a punts d'observació de l'eclipsi solar es troba Santa Bàrbara, al Montsià, on ja fa setmanes que es preparen per oferir una experiència única als seus veïns i tots aquells visitants que preveuen rebre aquest 12 d'agost. L'alcalde Josep Lluís Gimeno reconeix que és un esdeveniment il·lusionant, tot i el repte d'oferir tots els serveis, gestionar la mobilitat entorn del poble i, sobretot, quedar bé.
1: Quan vam rebre la notícia, ara ja quasi bé farà un any, la veritat és que ens vam il·lusionar i vam dir, home, doncs, penso que hem d'intentar-ho, hem de quedar bé, hem de demostrar que aquí a les Terres de l'Ebre sabem fer ben fetes les coses i doncs, bueno, que no solament la gent vegi que treballem bé el dia de l'eclipsi, sinó que sigui un referent i que la gent pugui veure que aquí se viu bé, que aquí la gent és molt afable i que retornen altra vegada, no solament el dia de l'eclipsi, sinó que sigui un trampolí per poder tornar a vindre a viure aquí a les Terres de l'Ebre.
4: L'alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Gimeno, diu també que esperen rebre més de 4.000 persones al municipi per observar l'eclipsi.
1: Nosaltres estem manejant unes 4.500 persones que podrien arribar a visualitzar l'eclipsi des d'aquí, des de la nostra població. Estos són els números, els càlculs, el qual nosaltres hem estat treballant des del primer moment, tant a nivell de la logística, com a nivell del subministrament d'ulleres, com a nivell de lo que seria lo tema de com aparquem els cotxes i el lloc de visualització. Això és una cosa que doncs, bueno, hem treballat en aquesta xifra, evidentment esperem assolir-la i poder treballar còmodes, també si la desbordem, doncs, també intentarem tenim també una mica més de previsió, però no moltíssima més. Vull dir, evidentment que podríem parlar de 1.000 persones més, però no de 5.000 persones més.
4: Per la seva banda, l'alcalde de Salou, Pere Granados, considera que les platges són espais segurs i òptims per a seguir l'eclipsi.
7: És molt important tenir en compte, en primer lloc, que hi haurà una foscor total i, per tant, es recomana des de l'Ajuntament de Salou que no vagin a llocs on hi hagi penya-segats o hi hagi una mena de risc de caure, perquè la foscor durant un minut 28 segons serà total. Aleshores, recomanem que vagin a llocs molt segurs, i un dels llocs més segurs, doncs, evidentment, són les platges, si no pas les cales, les puntes, etcètera, etcètera, perquè, evidentment, hi pot haver un risc de, si hi ha un penya-segat, de caure en qualsevol moment, i això s'ha d'evitar.
3: Calafell Ràdio. Informatius. El bloc esportiu.
4: Moment del bloc esportiu amb el company David Burillo.
5: Aquest diumenge el Club Futbol Calafell va disputar el primer partit de preparació de la temporada davant la Grama, un rival de tercera ref en un partit que va servir per començar a posar a prova el nou projecte del conjunt calafellenc. Més enllà del resultat, el partit va permetre veure les primeres sensacions d'un equip que encara està en fase de construcció, després d'haver guanyat la temporada passada, amb noves incorporacions i una plantilla que afronta una temporada amb nous reptes i objectius. Per valorar aquest primer partit i parlar de com s'ha confeccionat la plantilla, entrevistem Òscar Martínez López, entrenador del primer equip del Club Futbol Calafell. Tot seguit us deixem amb els millors moments d'aquesta entrevista. Aquest diumenge es va fer un partit important al club, al camp de futbol de Calafell, i avui tenim amb nosaltres l'Òscar Martínez López, entrenador del primer equip del Club de Futbol de Calafell. Molt bon dia, Òscar.
8: Hola, buenos días.
5: Ahir vau afrontar el partit de preparació contra la FE Grama, un equip de tercera ref. Quines conclusions treus d'aquest partit i amb quines sensacions va acabar l'equip?
8: Bueno, las conclusiones al final son bastante banales. El tema, un partido muy ilusionante, un premio para nosotros, porque al final jugar contra un equipo profesional, para que te das una idea, este equipo venía de entrenar doble sesión durante 2 semanas, no teníamos 2 entrenos. Entonces, desigualado era y lo sabíamos. Aún así, en mi caso, a nivel particular, pequé de valiente y quise irles a buscar arriba, quise presionar arriba. Lo que en 10 minutos nos metieron tres goles. Entonces ahí dije, bueno, quizás tengo que llegar un poco a la realidad, ¿no? Y hacer como Cabo Verde con España. Entonces pusimos dos líneas de 4 juntitas y tal, y ahí el partido ya se igualó, entre comillas, pero generaron muchas menos ocasiones, había mucho menos espacios. Así acabó la primera parte, acabó en ese 3-0, y luego la segunda parte incluso me atrevería a decir que hubo momentos que dominamos. Entonces, muy contento, muy contento. Sí que decir... De ostras, claro, la primera parte el calor era horrible, los jugadores no podían casi ni respirar, y al final es lo que hablamos, ¿no? Jugamos contra jugadores profesionales que se dedican a esto, y los míos hoy están, la mayoría están en la obra, los otros están en cada uno en su trabajo, y es diferente. Pero muy contento, muy orgulloso, y sobre todo recalcar que para nosotros es un premio, y agradecer mucho a Morales, el dueño del Vilarén, el presidente de la Grama, que nos trajo y nos aportó un partido como este aquí al pueblo.
5: Més enllà del resultat, què és el que t'interessava veure sobre el terreny de joc en aquest amistós?
8: Después de 2 sesiones de entrenamiento, lo que me interesaba era sudar un poco, estirar las piernas, y sí, ¿por qué no? Ver a los nuevos fichajes un poquito en acción también, porque al final siempre... Pero ya, como te decía antes, no es un partido para sacar conclusiones en sí, porque al final las circunstancias y el rival no era para hacerlo. Pero sí, ganas de juntarlos. Al final, hace 4 meses que ganamos la liga, hace 4 meses que estos jugadores no compiten. Hicimos lo mejor posible.
5: Enfrontar-vos a un rival doncs, d'un nivell superior també serveix per posar a prova l'equip, com bé comentaves abans. Què us ha permès detectar aquest partit que potser amb altres rivals no hauríeu vist?
8: Bueno, lo primero que las 3 categorías de diferencia están por algo y son muy buenos, muy jóvenes y corrían mucho. Pero que aún así hubo momentos que plantamos cara. No queríamos nada más que los chicos disfrutaran delante de su pueblo, de su afición, y que viera la gente del pueblo un partido contra un equipo profesional. Era nuestro único objetivo. Para nosotros la pretemporada empieza este martes. Lo de antes era una pequeña preparación para este partido. Y a partir de este martes empieza lo importante, con un partido muy interesante también este domingo.
5: Parlabas de l'afició, ¿qué tal l'afició, qué tal l'ambient aquest diumenge al camp?
8: Pues mira, aquí quiero aprovechar para dar las gracias a todo el mundo que vino. Es la primera vez que cobramos entrada o que la gente se podía hacer socia. Al final quiero aprovechar este medio para, como he dicho, para agradecer, pero sobre todo para explicar, ¿no? Al final una temporada en Segunda Catalana es muy bonita y muy ilusionante para todo el mundo, pero es muy cara. Es muy cara, entonces necesitamos la ayuda de todo el mundo. Y al final hemos puesto unos precios muy, muy, muy sociales. 20 euros por ver toda la temporada, que sale a 1 euro por partido. Es un tema que la gente agradece y que la gente acepta, y sin ningún problema, pues nos ayudan, ¿no? Aparte de esto, también hemos hecho el tema de la rifa. Hay una rifa bastante imaginativa, que la cual te puede hasta tocar un coche durante un fin de semana, ¿no? Puedes elegir, a través de un acuerdo que tenemos con Seat y Cupra Base Motor, puedes elegir un coche durante un fin de semana, el coche que tú quieras, o la revisión del coche gratis, más otros premios que también. Al final hacemos una rifa con 5 premios para que todo el mundo se vea que puede tener oportunidades, ¿no? Y al final nosotros intentamos hacer todas estas sinergias para que la gente, pues, esté contenta y vea que nos movemos y tal. Pero sobre todo eso, agradecer. Ayer en el campo no pude contabilizar, pero había una muy buena entrada, un muy buen ambiente, y esperamos y deseamos que siga estando así, porque necesitamos a nuestra afición.
5: Després comentarem això de la membresia millor, si et sembla, però aquest tipus, tornem al partit d'aquest diumenge, quins aspectes de joc creus que van funcionar millor en l'equip?
8: Bueno, a ver, al final es muy diferente a lo que veníamos practicando el año pasado. La primera parte saqué un equipo con todos los jugadores que estuvieron el año pasado, la segunda parte con todos los fichajes nuevos. Al final es diferente, nosotros jugamos con un sistema y con una manera de presión y de atacar que, como te he dicho antes, a los 10 minutos tuve que cambiar. Entonces, ¿qué vi ayer? Que ante un rival que te domina, somos muy capaces de controlar el partido poniendo 2 líneas de 4 muy juntitas, dejando 2 puntas que trabajen y basculen. Entonces, si tengo que sacar algo, es que este equipo sabe sufrir, y ayer lo demostró. Con un pequeño cambio táctico, el equipo sabe sufrir. Pero ya te digo, es que no puedo sacar mucho más, porque es que era irreal y era totalmente diferente. O sea que no, solo eso, que este equipo sabe sufrir y sabe trabajar y sabe pelear, incluso en algún momento sabe reponerse y coger las riendas de un partido que era muy difícil.
5: Aquests tipus de partit també permeten als jugadors que tenen potser menys minuts o que acaben d'arribar a l'equip, com aquests nous fitxatges que comentaves fa una estona, doncs fer-se un lloc en l'equip. Vas veure alguna actuació individual a destacar?
8: Bueno, como te he dicho, la primera parte jugamos con jugadores del año pasado y la segunda con nuevos fichajes. Pero también quiero mencionar, y es muy importante, que 3 chavales que suben del juvenil ayer tuvieron minutos contra un tercera ref. Y eso es, para mí, de las cosas más importantes, porque al final, este año, como sabéis, tenemos el Calafell ya en Segunda Catalana y hemos hecho un Calafell B. Este Calafell B es un equipo que queremos que sea social, un equipo para estos chicos que suben de juvenil, porque al final la escuela tiene 3 juveniles, son 60 chavales que una vez acaban su etapa juvenil no pueden hacer deporte, no pueden seguir practicando fútbol en este pueblo, porque en un equipo amateur de Segunda Catalana como mucho te puede caber 1 o 2, y son 60 los que suben. Entonces, de esta manera más social hemos querido hacer un Calafell B, que sabemos que es un gasto más, pero nos queríamos con la obligación de hacer este equipo para que los chicos progresaran y siguieran con esto. Entonces, 3 de estos chicos ayer debutaron con el primer equipo contra la Gramanet, y para mí esto es un gran orgullo. Entonces, destaco mucho esto y realmente me llena muchísimo ver cómo estos chicos pudieron disfrutar ayer de un partido como esto. Lo demás, ya te digo, es todo correcto, todo bien. Los jugadores que hemos fichado, ya sabemos que hemos fichado muy bien. Hemos fichado jugadores de mucha categoría. Pero volviendo también al otro tema, hemos fichado jugadores de mucha categoría, pero hemos fichado jugadores que son del pueblo. Y eso es lo más importante, jugadores que son del pueblo, que son muy buenos y que por desgracia no podían jugar aquí porque el Calafell ha estado durante muchos años en una transición, una travesía muy mala, con equipos poco competitivos. Ahora que el equipo ha llegado a una categoría ya semiprofesional dentro del fútbol catalán, que es la Segunda Catalana, estos jugadores que son de más nivel, que son de Primera Catalana, incluso de Liga Elite, han decidido venir a su pueblo, dejar de cobrar donde estaban, venir a su pueblo totalmente gratis para competir por su pueblo, y eso también me llena mucho de orgullo.
5: Aquest darrer diumenge es va posar a prova davant d'una grama de tercera ref que els va fer suar. Però ja veieu que l'Òscar lidera un equip disposat a donar guerra aquesta nova temporada fins a obtenir la desitjada primera posició.
4: Fins aquí els informatius del dia d'avui, 12 d'agost de 2026. Molt bon eclipsi a tothom i, sobretot, no observeu el sol sense ulleres homologades.
9: Catalunya preparada per viure d'aquí a 6 hores l'eclipsi solar total que no es repetirà a casa nostra fins d'aquí a 150 anys. Bon dia, són les dues.
3: Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
9: És avui, després de 120 anys de l'última vegada que es va viure un fenomen com aquest a Catalunya. L'eclipsi total es podrà veure en plenitud al sud-oest del país, on ja està tot llest per rebre milers de persones, Marta Prat.
10: El Departament d'Interior apunta que la majoria de persones ja són als llocs on observaran l'eclipsi, però ha preparat un dispositiu especial tant de mobilitat com d'emergències.
9: Roqueta, Ricard Buigas i Reus, Clara Chavarría, Domingo.
11: A l'Observatori de l'Ebre, el col·lectiu científic aprofitarà el moment per captar dades com ho faran els membres del Meteocat i divulgar també els coneixements vinculats amb l'eclipsi. El president Salvador Illa ha obert la jornada a Catalunya Mira al Cel, anunciant el seu compromís amb una inversió de 2 milions d'euros per a aquest observatori. Aquí serà un dels punts on la totalitat durarà més un minut i mig.
12: La consellera Núria Parlon preveu que al llarg d'aquesta tarda la mobilitat pugui augmentar lleugerament, però creu que la ciutadania ha seguit les indicacions i ja s'ha desplaçat als indrets escollits i que, per tant, doncs, no s'esperen problemes de trànsit. Parlon ha insistit en la importància d'utilitzar les ulleres homologades per veure l'eclipsi i acudir als espais habilitats per gaudir-ne.
9: I a Ponent també noten més afluència de gent del que és habitual a l'agost, Lleida, Estela Busoms.
13: Molts visitants de l'estat espanyol i també estrangers, tant d'Europa com de punts tan llunyans com Austràlia o Califòrnia, aprofiten les hores prèvies a l'eclipsi per visitar els principals atractius de la ciutat, com la Seu Vella, que també serà mirador privilegiat del fenomen. Les 2.000 entrades per al turó, però, fa temps que estan esgotades i alguns visitants han lamentat haver-se'n quedat fora.
9: Tarragona i Lleida, doncs, epicentres de l'eclipsi, on molts han optat per agafar el tren per arribar-hi i on fa poca estona no s'hi cabia literalment els trens. En buscarem l'última hora. I a Barcelona, on la visibilitat prevista no serà del 100%, es demana no anar a Collserola, on es mantenen les restriccions per la pesta porcina.
10: Indiferentment des d'on es vegi l'eclipsi, és important recordar que cal utilitzar ulleres homologades. A banda de les que es reparteixen als punts oficials habilitats per observar-lo, se'n poden comprar a comerços autoritzats on s'hi han vist llargues cues aquest matí.
14: El de sempre, deixem les coses per última hora i després és impossible trobar en llocs. Buscant per internet he vist que aquest lloc en tenien, que semblava que era l'únic que quedava a Barcelona, i aquí estem.
15: M'han passat el lloc aquest per Instagram i he vist que es podia anar i dic, mira, aprofito i vaig a veure si trobem alguna ullera.
9: I en aquest Catalunya migdia també ens fixarem en com s'explica i es viurà l'eclipsi als casals d'estiu i com afecta la fauna. De seguida també mirarem el trànsit i el temps, però eclipsi a banda. L'actualitat també ens portarà a Colòmbia, on el terratrèmol des de fa dos dies ha deixat més de 250 víctimes mortals. Enviat especial a Colòmbia, Joan Biosca.
16: Sí, com succeïa fa un mes i mig en el terratrèmol de Veneçuela, aquí a Colòmbia també els grans protagonistes són els rescatistes voluntaris, homes i dones anònims que amb les seves mans salven vides. Rescataven a Pereira una dona de 32 anys després de 10 hores d'operatius de recerca.
9: I de la crisi a Ceuta, avui pols del Marroc a Espanya, Rabat reclama la sobirania de Ceuta i Melilla per posar fi a l'endèmica immigració il·legal que arriba a les ciutats autònomes des del país africà, Madrid, Paula Brujats.
17: Sí, Marroc hi torna, reclama Ceuta i Melilla i rescata la vella aspiració marroquí en plena crisi migratòria. La ministra de Defensa, Margarita Robles, acaba de respondre, però que ni parlar-ne, però el Partit Popular creu que el govern espanyol no combat el desafiament del Marroc.
18: A Ceuta i a Melilla no se las toca. Cualquier agresión a Ceuta y Melilla es a España en su conjunto.
19: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
17: La reclamació del Marroc arriba justament mentre el govern espanyol negocia amb ells el retorn del miler de migrants que continuen a Ceuta.
10: I això avui que hem sabut que les morts de migrants a la Mediterrània s'han multiplicat en el que portem d'any, malgrat que les arribades han baixat segons un informe de l'Organització Internacional de Migracions.
9: I la sequera sembla lluny, però al Pirineu hi ha restriccions d'aigua. Baix cabal a la Noguera Ribagorçana i el turisme ha disparat el consum d'aigua a la zona, mentre a Europa les restriccions d'aigua comencen a ser la tònica.
10: I a la cultura passarem per Besalú, a la Garrotxa, on arrenca els nits de les nits de circ, que també passarà per Roses, a l'Alt Empordà, i Palamós, al Baix Empordà.
9: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran als esports amb l'Ernest Macià. Bon dia.
20: Bon dia.
9: Avui, amb un Barça que ha tornat a la pretemporada amb els campions del món, llevat de Ferran Torres, que continua pensant en París.
20: Exacte, és a punt de tancar-se aquest acord entre Barça i PSG. Ferran Torres ha obtingut el permís del club per no arriscar-se a lesió. Els que sí que han tornat a veure ja la ciutat esportiva, tot i que no tots han entrenat, són, per exemple, Pedri, Olmo, Cubarsí i Lamine, que no ha completat tot l'entrenament.
9: Serà d'aquí a 35 minuts, de fet, perquè arribin als esports. I ara, la doble T, trànsit i temps. Ens interessem de seguida per la situació a les carreteres catalanes, però una incidència aquest migdia a l'aeroport del Prat ha fet aturar vols i ha provocat diversos retards. Segons Aena, ara el servei s'està restablint a poc i les aerolínies tornen a operar amb normalitat. Això pel que fa a l'aeroport. Avui estem parlant del trànsit, especialment amb la mirada posada al sud i a ponent. Mariluz García, com ho tenim? Bona tarda.
21: Hola, bona tarda. Doncs l'AP7 ha registrat retencions des de mig matí. Ara la trobem congestionada en un tram una mica llarg entre Castellbisbal i Gelida i també a l'altura del Vendrell, tot en direcció Tarragona. La B24 a Cervelló i Vallirana per enllaçar amb l'N340 també en sentit sud. La mateixa N340 al Vendrell i a Creixell també direcció Tarragona. I una altra via que va cap al sud, als túnels del Garraf, la C32 amb retencions de Castelldefels a Sitges en direcció Tarragona, també a l'altura de Cubelles, i això afecta la C31 a Castelldefels per enllaçar amb la C32.
9: Això pel que fa al trànsit. La doble T incorpora el temps.
22: Esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
9: Un temps on Jofre Genué, habitualment teniu tota la nostra atenció, però avui encara amb més interès. Bon dia.
23: Bon dia. Doncs sí, estem pendents bàsicament dels núvols que puguin haver-hi aquesta tarda. Aquest matí no n'hi ha hagut pràcticament cap, però ara sí que ja comencen a créixer alguns que ja esperàvem al nord del país, que és on la visió d'aquest fenomen astronòmic, aquest eclipsi total, pot ser més dificultosa, més dificultada pels núvols. Aquestes nuvolades que van apareixent al Pirineu es poden estendre al Prepirineu i generar una tarda de cel variat, mitja nuvolat, fins i tot amb alguns petits ruixats, no grans ruixats com els d'aquests darrers dies, però amb certa inestabilitat encara, i en definitiva mantenir un cel poc serè que no ajudi a poder arribar a veure el sol. En definitiva és on s'espera que sigui més difícil poder observar aquest fenomen. De la Catalunya central cap al sud no creiem que arribin aquests núvols, per tant en principi es mantindrà el cel serè i en tot cas el que estarem pendents és d'algun núvol puntual que pugui haver-hi, per exemple algun núvol baix, molt local, a la costa, però que en principi mirant cap a l'horitzó no hauria d'influir, o també alguna franja de núvols prims passatger que pugui arribar coincidint al moment de la posta del sol, al moment de l'eclipsi. Serien fenòmens molt puntuals, molt locals, i que, en principi, doncs no afectaran a la major de les comarques del centre i sud del país on es podrà veure bé aquest fenomen. Tenint en compte la temperatura, perquè avui les temperatures pugen, hi haurà valors pròxims als 40 al Pla de Lleida, i en el moment de l'eclipsi, encara que siguin valors més baixos, se'n deixin anar baixant, encara pot haver-hi doncs, temperatures, sobretot cap al Pla de Lleida, superiors als 30, i pròxims als 30, fins i tot a la mateixa costa, molta xafogó. Cal dir, per últim, que ja ha passat l'eclipsi pels propers dies, sobretot acá, al cap de setmana s'entrarà un canvi de temps que ens ha dut més ruixats i un descens de les temperatures. Fins a llavors, tocant sostre, els termòmetres han de pujar més i demà podria haver-hi algun altre 40 graus.
9: Esperem, doncs, que la meteorologia es comporti, que hi ha molta expectació. Gràcies, Jofre. Bon dia.
23: Bon dia.
22: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
9: Les 2:08. Ha arribat el dia. Aquest vespre a Catalunya viurà un eclipsi de sol que serà total a bona part del país. L'expectació ha anat creixent des de fa dies i a aquesta hora l'epicentre del seguiment de l'eclipsi és a Roquetes. Allà hi ha l'Observatori de l'Ebre, un referent institucional i científic que, a més, es va estrenar coincidint amb l'últim eclipsi similar que es va viure a Catalunya l'estiu del 1905. Un bon grapat de científics acompanyen a aquesta hora el president de la Generalitat, Salvador Illa, a Roquetes, des d'on es faran aquesta tarda conferències relacionades amb un eclipsi total que no es tornarà a viure a Catalunya fins al 2180. Unitat mòbil de Catalunya Ràdio a Roquetes, amb Ricard Buigas i el suport tècnic d'en Raül Orgales. Bon dia.
0: Hola, molt bon dia. Salvador Illa estava acabant de visitar les instal·lacions. Ara té previst fer un dinar informal amb la comunitat científica. Aquest és un dels punts de Catalunya on més temps es podrà veure la totalitat de l'eclipsi. Un minut i mig. A Tarragona, 61 segons, i a Lleida, poc més de 30 segons. El comissionat d'aquesta jornada i director també de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, Ignasi Ribas, ens ha explicat per què passa això.
1: La totalitat és una franja que cobreix certa part del territori, que té una amplada típicament d'uns 200-300 quilòmetres, i en aquell lloc és l'únic lloc on veiem que exactament la Lluna tapa tot el Sol. Si ens allunyem d'aquesta franja, podem sortir-ne i, per tant, el Sol només queda parcialment tapat i llavors en parlem d'un eclipsi parcial. Aquesta vegada a Barcelona serà eclipsi parcial, un 99,5% de cobertura, a Girona un 98% i escaig, és a dir, que i quan ens allunyem més dintre Europa, doncs seran parcialitats més petites.
0: Que ara només cal estar pendents que els núvols no facin la guitza. L'Observatori de l'Ebre, com bé explicàveu, va captar tots els registres de l'últim eclipsi total que es va veure al país l'any 1905. De fet, es va aprofitar el moment per promocionar aquest equipament científic que van aixecar els jesuïtes, que ara està en mans de la Generalitat i de la Universitat Ramon Llull. La seva història, la seva posició, l'han convertit en un punt neuràlgic científic de l'eclipsi al país i també institucional. El president Illa ha tancat avui l'acte que arrenca en aquestes jornades, que Catalunya mira al cel, refermant el seu compromís d'invertir 2 milions d'euros en aquest equipament.
2: El govern també envia un missatge de compromís amb el país sencer, i en particular amb aquest observatori, i em deia la consellera que aquesta legislatura, com a mínim, invertirem 2 milions d'euros per poder reforçar i reconèixer i modernitzar i agrair tota la feina que esteu fent.
0: Illa també ha aprofitat l'ocasió per demanar a la gent que gaudeixi de l'esdeveniment sense atabalar-se, gaudint del moment i amb civisme.
9: Un dels aspectes que més amoïna avui les autoritats és la mobilitat. Es preveu que milers de persones es traslladin cap a les zones on la visibilitat de l'eclipsi serà del 100% i això pot provocar el trànsit a les principals vies d'accés. Pot complicar-lo. El Departament d'Interior preveu que al llarg d'aquesta tarda la mobilitat pugui doncs complicar-se, tot i que confien que la majoria de desplaçaments ja s'han fet. La consellera Núria Parlon també ha recordat la importància d'acudir als llocs habituals i contemplar el fenomen. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
12: La consellera ha dit que no es preveuen importants moviments de trànsit durant les properes hores, si bé s'espera que augmenti el volum de desplaçaments.
6: L'observació que nosaltres tenim d'increment de fluxos de mobilitat està sent la que havíem previst, potser entre 5.000 i 10.000 vehicles més que es poden moure en les properes hores, però fins ara els fluxos de mobilitat que estem veient estan dintre de lo raonable. Per tant, això ens fa pensar que una part important de la població ja ha seguit els consells que portem donant des de fa molts dies de preparar el viatge, desplaçar-te amb antelació.
12: Parlon ho ha dit aquest matí des de l'edifici del 112 de Reus, on s'ha celebrat una reunió amb el president Salvador Illa, amb la qual s'ha constituït el dispositiu de coordinació de protecció civil de la Generalitat. Per facilitar aquesta operativa, s'ha activat el pla Procicat en fase d'alerta. La titular d'Interior també ha insistit que s'ha de disposar d'ulleres homologades per gaudir de l'eclipsi i ha remarcat que cal gaudir-ne des dels llocs habilitats per fer-ho i evitar imprudències, especialment en espais naturals, tenint en compte l'alt risc d'incendis.
9: La Clara Chavarría feia referència a dues branques, la de les ulleres, de seguida l'abordem, però també la mobilitat. Per evitar col·lapses a les carreteres, ja fa dies que les autoritats recomanen fer servir també el transport públic per desplaçar-se cap a aquestes zones, les més sol·licitades per l'eclipsi. Doncs bé, el dia D ha arribat i un dels punts on efectivament s'ha fet evident la gran expectació és a l'estació de Sants. Des de primera hora, els trens cap al sud i Lleida van plens de gom a gom i fins i tot hi ha hagut gent que no ha pogut ni pujar els combois. A l'estació de Sants hi tenim la Mireia Sala, bon dia.
24: Bon dia. Des de primera hora del matí, els trens regionals que van cap a Lleida i sobretot cap al sud de Catalunya van planíssims i hi ha passatgers que, tot i tenir bitllet, es queden sense poder entrar al tren de tanta gent que hi ha. És el cas d'aquest home.
25: Bueno, és que ha arribat el tren ara a la una per anar fins a Vilanova a veure l'eclipsi i està tot el tren ple de gent i no podem entrar. No sé si quines solucions donaran, si els canviaran de tren o posaran un altre, no ho sabem encara.
24: Però el bitllet sí que l'heu pagat.
25: ja l'hem pagat, sí, el portem al mòbil amb el QR, sí.
24: Entre els que han optat per agafar el tren per desplaçar-se fins als llocs on veuran l'eclipsi, hi ha molts grupets d'amics i també estrangers que viuen a la zona de Barcelona, com aquest noi.
3: We came here actually to
4: hem vingut
3: gather...
4: aquí, de fet, per reunir persones que parlen un mateix idioma. I volem anar a veure l'eclipsi solar a Tarragona.
3: In Tarragona.
24: Per tornar, alguns diuen que s'esperaran a demà i altres tenen intenció de fer-ho aquesta nit.
5: Tornem avui. Potser agafem l'últim tren. Estem discutint si agafar el penúltim o l'últim, perquè, clar, a l'últim estarà tot ple.
24: De fet, ara només es poden comprar bitllets de tornada per aquest últim tren que ha posat Renfe a les taquilles. Veient l'afluència de passatgers, la companyia ha reforçat les línies del sud allargant els trens perquè hi hagi més vagons.
9: N'hi ha d'altres, però, que han sigut més previsors. A Lleida, la febre per l'eclipsi es tradueix en un moviment inusual de visitants a la ciutat en ple mes d'agost. Molts aprofiten les hores prèvies per visitar el Turó de la Seu Vella, que serà un mirador privilegiat del fenomen. Les últimes 3.000 ulleres que han repartit avui l'Ajuntament s'han exhaurit en poques hores. Lleida, Estela Bosoms.
13: A les 10 ja hi havia cues per recollir-les a la porta de l'oficina de turisme. Molts veïns de Lleida, però també visitants, com el David de Sevilla.
7: També sabíamos que, bueno, que esta era la zona donde podíamos encontrar 100% y bueno, aquí hemos aterrizado el día del eclipse.
13: El turisme internacional també s'ha disparat. Al Turó de la Seu Vella hi hem trobat l'Irma i el Hans, una parella dels Països Baixos.
8: Also in 1999.
11: El 1999 érem al nord de França i vam veure l'eclipsi en aquell moment, amb una vista molt clara. Va ser tan especial que hem volgut tornar a viure l'experiència.
8: So we wanted to come again and experience it again.
26: And since... Com que era la zona del 100%, vam comprovar que aquest era el millor lloc per estar.
27: It's the best place to be.
13: En aquest turó monumental només hi podran accedir 2.000 persones i les reserves es van esgotar de seguida. Ho lamentava la Shannon, que ha vingut expressament des de Califòrnia.
28: I don't know, maybe the town...
29: No ho sé, potser la gent del poble se les ha quedat totes. Però per a la resta de gent que ha vingut de visita a veure l'eclipsi, em sap greu, no hem tingut sort.
28: Sorry, you're out of luck.
13: També s'han esgotat les 10.000 entrades per a l'altre punt habilitat per l'Ajuntament, al barri dels Mangraners.
9: Hem passat per Tarragona, hem passat per Lleida, allà tindran la sort de veure-la al 100% aquest eclipsi, a Barcelona no, però l'Ajuntament demana que no es vagi al Parc Natural de Collserola aquest vespre per veure un eclipsi solar que arribarà al 98-99% a la ciutat, tenint en compte que les restriccions d'accés vigents i l'elevat risc d'incendi. Es tracta d'un dels punts que poden tenir més aglomeracions de persones juntament amb Montjuïc i l'Anella Olímpica, Laura Cugat.
30: Aquestes també seran les localitzacions que tindran més nombres d'efectius de la Guàrdia Urbana, que ha activat tots els seus equips per reforçar la vigilància i la regulació de la mobilitat. N'ha parlat el tinent d'alcaldia de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle.
31: Dic que des de Collserola pràcticament no es veurà l'eclipsi, per tant, doncs demanem que no s'hi vagi, entre altres coses, perquè també hi ha les restriccions d'accés, conseqüència de les previsions, de les prevencions que fem amb motiu de la peste porcina, i els llocs ja més o menys habilitats ja són coneguts, el tema de Montjuïc, el mirador de l'Anella Olímpica.
30: El dispositiu especial s'activarà entre les 2 del migdia i les 12 de la nit. Batlle fa una crida a la prudència i insisteix en l'anticipació a l'hora de fer els desplaçaments. Com s'ha dit aquests dies, s'espera que surtin de la capital catalana més vehicles del que és habitual, amb xifres semblants a les un cap de setmana.
9: Hem insistit i han insistit les autoritats en la seguretat. Llargues cues aquest matí en algun establiment que encara disposava d'ulleres homologades per veure l'eclipsi. Els últims dies la majoria de punts de venda han penjat el cartell d'ulleres esgotades i s'ha fet difícil trobar-ne per a les persones que ho han deixat per l'últim moment o han acabat fent plans improvisats.
15: Sí que tenia previst veure'l, però és que està tot ja esgotat i llavors m'han passat aquell lloc que sí que es veu que n'hi ha i...
32: Nens petits, una mica d'improvisació i al final hem dit a última hora, va, vinga, va, fem-ho i ja està.
9: Aquestes eren algunes de les desenes i desenes de persones que feien cua per comprar unes ulleres a l'Eixample de Barcelona, Jordi Canal.
33: Sí, el fabricant català Celestec, l'únic que produeix ulleres per l'eclipsi a l'estat, ha instal·lat un punt de venda en una barberia del carrer d'Ibau. També en venen a la fàbrica, a l'Hospitalet de Llobregat. N'han fabricat 11 milions. José Crespo és el director de vendes de la companyia.
34: Som fabricants a Barcelona, som fabricants a Catalunya, i la meva intenció i la meva idea és que ningú de la meva ciutat es quedi sense ulleres certificades i 100% segures per gaudir de l'eclipsi.
33: Moltes òptiques i farmàcies ja les tenen esgotades, ho explica la responsable de màrqueting de les òptiques del Pont de Girona, Maria Figueres.
0: Fa una setmaneta, des de dimecres passat, que ja hi va començar a augmentar la demanda. Però ha sigut més bogeria, jo crec, que aquests dos últims dies. Ha aparegut el FOMO aquest típic, no?, que es diu, i la gent ha embogit.
33: Alerta, perquè les autoritats de consum han advertit i han demanat la retirada d'alguns lots i algunes marques d'ulleres comercialitzades per veure l'eclipsi d'avui. La majoria tenen el filtre excessivament fosc i això pot fer que els usuaris se la retirin per localitzar el sol i es puguin exposar els ulls a la radiació directa.
9: I l'eclipsi també el podran seguir les persones cegues gràcies al projecte inclusiu que ha posat en marxa el govern. Es tracta d'un dispositiu anomenat Light Sound, que converteix els canvis de la intensitat de la llum durant l'eclipsi en diferents sons. D'aquesta manera, les persones cegues o amb baixa visió poden anar seguint l'evolució de l'eclipsi a través de l'oïda. La consellera d'Universitats, Núria Montserrat, creu que un fenomen com aquest ha d'arribar a tothom.
1: Estem realment satisfets de tot aquest any de programari que hem volgut fer dintre del programa, com dèiem, Catalunya Mira el Cel. Eclipsi per a tothom, apropant la ciència, la recerca, el coneixement a col·lectius on normalment ens costa també apropar la recerca. Hem apropat l'eclipsi a les escoles, a les residències de gent gran, als centres penitenciaris.
9: L'eclipsi també tindrà efectes sobre la fauna, especialment en les aus. La baixada sobtada de llum en pot alterar el comportament i fer que cantin més. Altres mamífers també poden recollir-se abans d'hora pensant-se que ja és hora d'anar a dormir. L'eclipsi servirà a l'hora de laboratori natural per a més d'un centenar de científics d'arreu de l'estat espanyol. Tots ells formen part del projecte Ecoeclipse, coordinat per la Universitat de Sevilla i el Museu Nacional

0: animals. El projecte EcoEclipse té repartits al llarg de l'estat mig miler de punts d'observació amb gravadores passives. Ho ha explicat Irene Mendoza, una de les coordinadores del programa i investigadora de la Universitat de Sevilla.
1: Van estar gravant automàticament durant 5 dies seguidos. 2 dies antes del eclipse, el dia de l'eclipse i 2 dies després. I la idea és entendre com els animals sonoros, principalment les aves i els murciélagos, canvien sus vocalitzacions durant l'eclipse i ve si hi ha algun comportament associat a aquest canvi de luminositat que ocorre durant l'eclipse.
0: S'enregistraran principalment aus, però també d'altres animals, com les eugues i els llops.
2: L'interès per l'eclipsi solar també ha arribat als casals d'estiu. 80 esplais de Fundesplai, una de les entitats de referència del sector del lleure educatiu, han incorporat a la programació d'estiu algunes de les activitats educatives i divulgatives que proposa la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació en el marc del programa Eclipsi per a tothom, Sara Canyete.
3: L'objectiu de l'activitat és que els més petits entenguin què és un eclipsi i es facin una idea de què podran veure durant l'eclipsi solar. Els participants tenen entre 3 i 8 anys i per aconseguir aquest objectiu han fet una representació teatral. Rafael González és de l'equip de formació ambiental de Fundesplai.
4: La dinàmica era que els nens participessin, sobretot, fent de sol, de lluna i de terra. I amb una lot, sí, fèiem un sol il·luminat i ensenyàvem com la lluna es va apropant al sol i com es veu des del punt de vista de la terra, que era la resta dels nens que no estaven fent de lluna o de sol.
3: La Martina i la Bruna són dues de les participants.
5: Anirem veient com la lluna tapa el sol. I hi haurà un moment que podem veure un anell de sol o només veurem la lluna.
6: Quant durarà això?
5: 3 minuts.
3: A banda d'entendre què és l'eclipsi, l'activitat té un segon objectiu i és que els més petits també prenguin consciència que cal fer-ne una observació segura. Per això, part de l'activitat consisteix a fer una capsa de forat d'agulla, una manualitat que els permetrà observar l'eclipsi, però de forma indirecta.
2: Passen les hores i els minuts i creix l'expectació. Si no teniu l'oportunitat d'acostar-vos a algun dels punts on es podrà veure, us diem que a les antenes de Catalunya Ràdio i 3cat.info podreu seguir tota la informació al voltant d'aquest esdeveniment tan especial. La tarda d'estiu es trasllada al Port de Tarragona des de les 4 de la tarda amb el Roger Carandell i la Marta del Cor i a partir de les 6 i des d'allà mateix arrenca el programa especial que dirigirà en Francesc Garriga fins a 2:15 del vespre. A partir d'aquella hora, edició especial del Catalunya Vespre amb en Marc Güell, amb un resum de tot el més destacat de la jornada i connexions des dels diferents punts del país. Són les 2:23, una pausa i anem fins a Colòmbia.
7: Catalunya migdia.
8: L'eclipsi de la teva vida ja és aquí. I a 3cat ho tenim tot a punt per viure un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del planeta. Una programació especial des de dos miradors privilegiats. La ciutat de Tarragona amb Francesc Garriga i el Parc Natural del Delta de l'Ebre amb Lídia Heredia. Uns instants màgics que et quedaran gravats per sempre. Especial Eclipsi Solar a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3cat aquesta tarda.

0: Deixem enrere el capítol dedicat a l'eclipsi. Colòmbia continua buscant supervivents sota la runa 48 hores després del devastador terratrèmol de magnitud 7,4. Bombers, militars i veïns treballen sense descans perquè encara és possible trobar persones en vida. L'últim balanç de morts s'eleva a més de 250 i els ferits ja són un miler. L'epicentre del sisme, la regió cafetera de Pereira, s'ha emportat la pitjor part i les víctimes mortals ja són un centenar en aquell punt. Enviat especial a Pereira, Joan Biosca, bon dia.
1: Hola, bon dia. Ja de nit aquí a Pereira, en aquestes darreres hores, un rescat d'una dona de 32 anys feia esclatar de joia i alegria als rescatistes. 10 hores de recerca entre les runes del que havia sigut un hotel. Són la prioritat, les persones desaparegudes i que estan sota els edificis caiguts pel terratrèmol de 7,4 de magnitud. En parlava en aquestes darreres hores també el president de Colòmbia, Abelardo de la Espriella.
2: Hace pocos minutos, los bomberos, que son héroes de la patria, encontraron a una mujer de 32 años y celebramos que la hayan encontrado con vida.
1: Com succeïa en el terratrèmol de Venezuela de fa un mes i mig, els grans protagonistes són els rescatistes voluntaris, homes i dones anònims, que

0: Amb les seves mans salven vides.
1: Lo que estamos haciendo en este momento es sacar placas para poder meter el perro, para poder investigar a ver si hay gente viva todavía. Estamos esperando que metan el perro y que la gente nos colabore. Acá han rescatado 3 personas y en el de Ezequiel han rescatado 2. Gracias a Dios, ilesos, no tan aporreados.
0: Polèmica aquí a Colòmbia entre el govern d'El Salvador i el del president Abelardo de las Priella. El país centreamericà oferia rescatistes i també equips d'emergències per l'operatiu de rescat, el que rebutjava el president del país sud-americà, de Colòmbia, Abelardo de las Priella, dient que només necessiten equipament tècnic.
2: Per ara continua sense constar cap víctima ni catalana ni espanyola a causa d'aquest terratrèmol. A més, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha rebaixat la xifra de desapareguts considerablement, del 169 d'ahir al 75 d'avui. Vols del Marroc a Espanya en plena crisi migratòria. El ministre de Justícia marroquí ha tornat a reclamar la sobirania de Ceuta i Melilla com a solució per evitar una altra entrada massiva de migrants. El govern espanyol ha deixat clar que continuaran sent ciutats espanyoles, però calcula, i molt, la resposta al Marroc. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
3: Bon dia. És una vella aspiració marroquí que Ceuta i Melilla passin a ser de la seva sobirania, un objectiu que ara, i en plena crisi, rescata el seu ministre de Justícia.
4: Aquesta qüestió continua sobre la taula. Plantegem l'assumpte sempre que la part espanyola el treu a col·lació. La nostra política a l'hora d'abordar el tema es basa en la paciència i la persistència. A Ceuta i Melilla hi ha marroquins i espanyols. Mantenim el nostre compromís amb els nostres territoris i un enfocament a llarg termini. Volem resoldre-ho mitjançant el diàleg.
3: Declaracions a una televisió saudita on ha reconegut que cal calma i diàleg, temps i negociació per aconseguir el seu objectiu. El missatge però arriba quan es cou una altra entrada massiva per aquest dissabte i quan el govern espanyol confia en el Marroc per retornar els migrants que encara hi ha a Ceuta. Resposta contundent de la ministra Margarita Robles, mentre d'altres, com Grande Marlaska, fan més equilibris.
5: A Ceuta i a Melilla no se las toca. Y eso tiene que estar muy claro. Ceuta y Melilla son una pieza esencial de España.
6: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, sino también por el conjunto de la Unión Europea.
3: El PP avui sí i per primer cop passa l'atac contra el Marroc per aquestes declaracions i Almet Curra pregunta a Sánchez fins quan està disposat a cedir.
7: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos? ¿Vamos a seguir cediendo a un país que no reconoce la soberanía española de Ceuta?
3: El PP ha fracassat aquest matí en l'intent de citar Marlaska al Senat per explicar la crisi. El ministre no s'hi ha presentat i els populars el portaran als tribunals.
2: Amb tot això es multipliquen les morts de migrants a la Mediterrània malgrat que les arribades a Europa han baixat. És el que denuncia l'últim informe de l'Organització Internacional de Migracions corresponent als 4 primers mesos de l'any, Xàlia Cernadas.
8: La ruta més mortífera és la central, que uneix les costes del Magreb amb Itàlia i Malta. Aquí l'OIM ha comptabilitzat més de 800 morts en els 4 primers mesos de l'any, el doble que el 2025, malgrat que el nombre de migrants, com deies, que han arribat a Itàlia s'han reduït a la meitat. Fenòmens meteorològics com el cicló Harry van incrementar els naufragis. I on els morts han crescut més en diferència, però és a la ruta oriental, que és la que va per Grècia, amb un augment de víctimes del 259%. Molts migrants van morir ofegats al voltant de l'illa de Creta. És a la Mediterrània Occidental, la d'Espanya, la ruta principal era fins ara la que uneix la costa oest d'Àfrica, és a dir, el Senegal i Mauritània, amb les illes Canàries. Però aquest any les arribades a les Canàries han caigut en picat un 70% i també el nombre de morts. L'informe ja mostra un repunt a Ceuta i Melilla, tot i que no incorpora el que ha passat els últims dies a la ciutat autònoma. De fet, el Ministeri de l'Interior espanyol no ha publicat encara el seu informe quinzenal de migracions que s'havia d'actualitzar l'1 d'agost.
2: En punt, 2:45 de la tarda. Els canvis de vent i les restriccions de vol dels mitjans aeris dels bombers a causa de l'eclipsi compliquen les tasques d'extinció de l'incendi de niebla a Huelva, que ja ha afectat 28.000 hectàrees. Uns 700 professionals i més de 250 mitjans terrestres i aeris treballen de forma ininterrompuda per intentar controlar el foc.
9: Després d'una nit molt intensa, s'ha aconseguit frenar l'avanç de les flames cap al Pozuelo, una zona que ara mateix ha estat desallotjada. En total són 681 les persones evacuades i de moment no es preveuen més desallotjaments. Els bombers afronten avui una jornada complexa amb l'ordre de no volar a partir de 7:45 del vespre a causa de l'eclipsi, un obstacle important. El vicepresident de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, ha destacat quina és la prioritat en aquests moments.
10: Que podamos reducir la capacidad de crecimiento o seguir reduciendo la capacidad de crecimiento del incendio hasta lograr perimetrarlo y consolidar su perímetro para ya garantizar que el incendio no avance.
9: També continua actiu el foc de les penyes de Riglos a Osca, que ja ha cremat més de 5.000 hectàrees. Hi ha més de 400 persones desallotjades i preocupa que el foc arribi a l'entorn natural de Sant Juan de la Penya.
2: Més qüestions, problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu. Les causes, la sequera del riu Noguera Ribagorçana i l'increment del consum a causa del turisme aquests dies. Les Bordes i Sarroqueta, al Pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes, mentre que a la vall d'avui s'han detectat baixades de pressió i cabal. Al Pont de Suert, Pau Rovira.
11: Al Pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta es troben en barrancs i han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució. Per això, l'Ajuntament ha hagut de garantir el subministrament amb camions cisterna. Yolanda Carme Ferran és l'alcaldessa del Pont de Suert.
12: Si han portat cubes a Sarroqueta i les Bordes, amb la sequera, doncs, les captacions de barranc doncs, pateixen molt. Són pobles doncs, que ara, en període estival, doncs, dupliquen la població, especialment les Bordes, perquè hi ha un càmping, claro. Aquella multiplica per 10.
11: A la vall d'avui, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. Sònia Bruguera és la seva alcaldessa.
13: La sequera, evidentment, que té una gran incidència perquè les captacions, evidentment, tenen menys disponibilitat d'aigua, però també els dipòsits i les infraestructures d'abastament estan dimensionades per una població molt inferior a la que tenim durant el mes d'agost. També hauríem d'afegir que tenim una xarxa d'abastament molt envellida, amb possibles fuites.
11: L'Agència Catalana de l'Aigua ha habilitat ajudes que poden cobrir fins al 95% del cost del transport d'aigua amb cisternes als ajuntaments.
2: Això passa aquí, però fora de casa nostra, les onades de calor amb temperatures de rècord des del mes de maig i la falta de pluges estan posant contra les cordes bona part dels països de l'Europa Occidental. El 94% dels habitants de França tenen restriccions d'aigua i també en tenen prop de la meitat dels ciutadans del Regne Unit que viu la pitjor sequera en 190 anys, Txell Vallespí.
3: En els últims mesos, els termòmetres s'han enfilat com mai a França, amb diverses onades sostingudes de calor i precipitacions molt escasses arreu del país. Més de la meitat dels aqüífers estan per sota del nivell normal i hi ha molts rius en situació crítica, i això ha obligat algunes centrals nuclears a reduir la potència perquè no els arribava prou aigua per refrigerar els reactors. La que ha hagut d'aturar del tot la seva activitat és la més gran de França, situada a la costa del Mar del Nord, on les altes temperatures del mar han atret grans bancs de meduses que han col·lapsat les estacions de bombeig d'aigua marina del complex. Alemanya també preocupa el baix nivell del Rin i els problemes que això provoca en el transport de mercaderies i l'encariment de costos. Es calcula que es necessiten entre 100 i 150 camions per transportar les tones de productes que es mouen pels rius amb les barcasses que ara no poden navegar. El Regne Unit també, l'estiu més sec en 200 anys, deixa 45 milions de persones en zones afectades per la sequera. D'aquests n'hi ha 27 amb restriccions d'aigua, mentre el groc tenyeix els parcs i els jardins britànics. El juny i el juliol han sigut els mesos més càlids de la història a l'est d'Europa, segons el Servei Climàtic Copernicus, unes dades que confirmen que Europa és el continent que s'escalfa més ràpidament.
2: L'atur juvenil augmenta a escala mundial i en part ho fa per la intel·ligència artificial i també per l'alentiment del creixement econòmic i les tensions geopolítiques. Així ho conclou un informe de l'Organització Internacional del Treball, l'OIT, publicat amb motiu del Dia Internacional de la Joventut que es commemora avui. Al món hi ha 67 milions de persones d'entre 15 i 24 anys desocupades, cosa que significa una taxa d'atur de més del 12% i 257 milions de joves, un 20%, no treballen ni estudien, Laia Ortega.
3: Més enllà de la falta d'ocupació, els països han desenvolupament, l'OIT destaca que empitjoren les oportunitats de feina en les economies amb ingressos més alts. De fet, l'Amèrica del Nord és la segona regió mundial on més creix l'atur juvenil, només darrere del nord d'Àfrica. També ho fa a Europa, és aquí on l'organisme creu que hi té a veure la intel·ligència artificial, perquè aquesta tecnologia afecta molts dels llocs de treball amb què els joves accedeixen al mercat laboral. A més d'això, l'OIT apunta la desacceleració en el creixement de l'economia, la dèbil creació d'ocupació i els conflictes internacionals.
2: Amb aquesta informació econòmica hem entrat de ple en la informació internacional. Vladimir Putin amenaça els països occidentals que els respondrà amb la mateixa moneda si confisquen els seus vaixells de l'anomenada flota a l'ombra. El Regne Unit, França i Suècia han interceptat últimament aquestes embarcacions que utilitza el Kremlin per transportar petroli subjecte a sancions. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
14: Bon dia. El president rus denuncia que els països europeus estan violant el dret marítim internacional quan retenen els seus vaixells. A més, assegura que fins i tot tot, s'estan plantejant fer negoci amb els béns confiscats, tal com permet l'últim paquet de sancions aprovat per Brussel·les el passat mes de juliol. Per això Putin els acusa de robatori i pirateria i respon que, si això acaba passant, les embarcacions occidentals no estaran segures en cap oceà.
15: Ens veurem obligats a respondre de la mateixa manera i no necessàriament a les mateixes aigües on es planegen atacs contra vaixells. Nosaltres determinarem on i quan serà necessària i adequada aquesta resposta.
14: L'incident que ha acabat amb la paciència de Putin ha estat que Suècia ha decidit entregar a Ucraïna un carregament de blat confiscat en un vaixell de la flota fantasma russa. El líder del Kremlin ha parlat mentre supervisava exercicis militars a tocar del Japó. Segons Putin, són maniobres necessàries ara que entén que està creixent el risc d'un conflicte a la regió de l'Àsia-Pacífic perquè l'OTAN s'hi està infiltrant.

0: Aquest estiu a la Fonda de Catalunya Ràdio anem de ruta. Anem de ruta per Catalunya per buscar els millors dolços. I també en Josep Dolcet ens portarà els embotits i les rutes més fantàstiques. I l'Anna Paré farà el seu veritat o mentida. I també voltarem per tot Catalunya per cercar pagesos i pageses, cuiners i cuineres que ens explicaran històries úniques.
1: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
0: Va, nois, que se'ns fa tard.
1: A la una del migdia, amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya. Catalunya migdia.
2: Dos quarts i mig de tres. Segurament no cal dir-ho, falten poques hores perquè puguem contemplar un fenomen astronòmic excepcional. Serà el primer eclipsi que travessa la península Ibèrica en més d'un segle i la fascinació que està despertant amb milers de persones desplaçant-se a indrets on la cobertura serà total, ho hem explicat, també s'ha viscut al cinema des dels inicis del setè art. Us parlem de dues pel·lícules. Valèria Obreda, bon dia.
3: Bon dia.
2: Quina és la primera pel·lícula on apareix un eclipsi?
3: Ens hem de traslladar al 1907. És el film de cinema mut L'eclipsi, el festeig entre el sol i la lluna de Georges Méliès. Ambientada en una classe d'astronomia, un vell savi explica als seus alumnes com és un eclipsi. I la part més divertida és quan la lluna es desplaça cap a l'òrbita del sol, tots dos amb cares humanes i fent ganyotes. S'hi veu un curiós festeig romàntic.
2: Deixem el cinema mut, però no els eclipsis, i parlem de Barrabàs, que explica la història del criminal indultat per Ponç Pilat en lloc de Jesucrist.
3: Sí, del director Richard Fleischer, que el 15 de febrer de 1961 va aprofitar un eclipsi real a la Toscana per rodar l'escena de la crucifixió. De fet, l'Evangeli diu que en aquest moment la foscor va cobrir la Terra durant 3 hores. Tècnics i actors, entre els quals Anthony Quinn i Vittorio Gassman, van haver de rodar a la primera sense possibilitat de repetir la presa.
2: I avui, coincidint amb l'hora de l'eclipsi, començarà un concert molt especial en el marc del Festival Jordi Savall. El músic Josep Maria Martí Duran, especialista en instruments de corda, reinterpretarà obres musicals del segle XVII passades a un format acústic amb la guitarra barroca i la tiorba. Roc Fargas.
4: En aquests concerts, l'experiència de l'espectador importa tant com la programació. És per això que amb l'al·licient de l'eclipsi, els assistents només saben que s'han de presentar a l'aparcament del monestir de Santes Creus, al municipi d'Aiguamúrcia. Només hi ha 300 localitats, totes exaurides, de manera que serà un concert íntim, de petit format. Uns autocars els conduiran fins a un indret que de moment es desconeix. Martí Sant Climent, director artístic del festival, ens dona pistes de com serà aquest espai.
5: El concert és a l'exterior, a un punt elevat, perquè hem de poder veure la posta de sol i prèviament l'eclipsi. Aleshores, és un lloc realment inaccessible. De lluny també veurem segurament les muntanyes de Prades. La gent sentirà que està realment enmig de la natura, però alhora amb prou visibilitat com per veure l'eclipsi.
4: Els assistents rebran unes ulleres homologades i una explicació científica prèvia a l'inici del concert, que és a les 7:30, a més d'una copa de cava.
2: I passem per Girona. La companyia de Flying Caballero és el cap de cartell del Festival Nits de Circ, que comença avui i que se celebra a 3 municipis gironins, Laia Claret.
6: Els espectadors hi veuran 29 artistes internacionals de 8 països amb la companyia de Flying Caballero com a gran al·licient. Els guanyadors també del Festival Elefant d'Or de Girona l'any 2023. Es tracta d'un muntatge de circ amb un tret diferencial. Genís Matabosc n'és el director.
7: És un circ descapotat, muntem un circ sencer, la seva grada, la seva pista, el seu escenari per l'orquestra, però no té lona, el que permet efectes màgics d'una gran plasticitat i bellesa, com veure els trapezistes, els acròbates aeris, volar sota el cel.
6: Són un total de 15 funcions als 3 municipis fins a finals d'agost i hi ha gairebé 20.000 butaques.
2: No hi ha dubte que arriben als esports, és la seva sintonia. Ernest Macià, bona tarda.
8: Bona tarda.
2: Al Barça avui s'han incorporat a la pretemporada Lamine Yamal, Pedri, Olmo i Cubarsí. Ja hi són pràcticament tots, eh?
8: Tu ho has dit, pràcticament tots. De fet, d'aquests que has dit, Lamine Yamal i Pedri no han entrenat amb la resta de companys sobre la gespa i qui no ha tornat, falta aquest, que és Ferran Torres. No és gens lluny de signar amb el PSG. De fet, s'està pendent de l'acord entre Barça i PSG, que, per cert, juga avui la final de la Supercopa d'Europa. Tampoc, evidentment, hi era Rodri amb una imminent segona oferta del Barça, i una mica més lent i complicat és el cas de Julián Álvarez a l'Atlético, que avui tot just s'ha retrobat amb el seu entrenador.

0: Avui era el dia D amb Ferran. Avui també és el primer dia d'escola, com hem sentit ara, per a molts dels jugadors que van guanyar el Mundial. Lamine Cubarsí, Dani Olmo, Pedri, també doncs, per a Ferran Torres. Però avui era, Joan Fitó, la prova del cotó. Si avui no es presentava, ja més o menys podíem intuir el següent pas.
1: Sí, bé, no és que no s'hagi presentat, sinó que tenia permís del club per no entrenar-se avui. Estava citat a Ferran, igual que els seus companys, però, com diem, amb permís del Barça no s'ha entrenat. Ahir ho vam explicar al Tot Costa, que això era una possibilitat. Doncs bé, avui Ferran no ha tornat a la disciplina blaugrana, no ho ha fet aquest matí, té permís del Barça per allargar el seu retorn, tot plegat per tancar el seu fitxatge pel PSG. De moment, però, no hi ha acord entre Barça i PSG. Els francesos juguen avui la final de la Supercopa d'Europa. En principi, aquesta absència de Ferran hauria d'accelerar el procés de la seva sortida i el valencià convertir-se així en futbolista del PSG aviat.
0: Molt bé, la resta sí que han tornat tots,
1: Sí, Cubarsí i Olmo han fet treball de camp, normalitat. En canvi, Pedri i Lamine no han saltat a la gespa. Això sí, a 11 dies de començar la Lliga, Hansi Flick ja té a Barcelona tots els futbolistes que van disputar la final del Mundial, tot plegat per preparar, ara sí, aquest Elx Barça del dia 23, en el cas dels mundialistes, per començar, doncs, la seva pretemporada particular. El Barça s'ha entrenat aquest matí, aquesta tarda, segona sessió del dia. Veurem si en aquest cas ja amb treball a la gespa de Pedri i Lamine.
0: I avui ha sigut un dia important en el tema Julián Álvarez, perquè Julián Álvarez tenia ganes ja dilluns de fer el que avui sí que ha pogut fer, i és que s'ha retrobat amb el seu entrenador Diego Pablo Simeone.
1: Sí, no va poder ser dilluns, avui sí, retrobament, en aquest cas sobre la gespa de tots dos. Julián s'ha entrenat amb la resta d'internacionals que van tornar dilluns al marge del grup treball específic. Això sí, primer contacte directe entre Julián i Simeone. Dilluns s'havien de reunir. Julián havia de fer el gest que el Barça esperava i demanar a Simeone, doncs, que vol sortir de l'Atlètic de Madrid. Veurem com evoluciona el cas Julián i si es produeix durant el dia d'avui aquesta trobada. Per cert, s'ha lesionat Sorloth. 4 setmanes de baixa, el davanter de l'Atlètic de Madrid. Per tant, un pal més a la roda, doncs, perquè es pugui desencallar aquesta arribada de Julián al Barça.
0: Sí, que Sorloth es podria perdre, segur, a l'inici de Lliga. I també s'està coent a foc lent, potser massa lent pel gust de molts culers, l'arribada de Rodri.
1: A priori serà més fàcil que l'arribada de Julián. El City està més predisposat, evidentment, que l'Atlètic de Madrid. El Barça, però, ha de pujar la seva oferta si vol que Rodri marxi de Manchester, però, igual que Ferran, tant Barça com City estan condemnats a trobar-se. Rodri avança, més lent del que voldria el Barça, però avança i serà jugador del Barça si res no es trenca els pròxims dies.
0: Per cert, que aquest matí hem vist a les xarxes socials la nova equipació, tercera equipació del Barça. Déu-n'hi-do.
1: Sí, té com a protagonistes els torns verds i reivindica una generació de jugadors, segons explica el Barça, que ha crescut somiant defensar el seu escut. És un disseny retro, inspirat en els anys 90, que reinterpreta una de les estètiques més icòniques del club. Colors verd frost, en parla el Barça, i cactus dust. No sé quins colors són exactament aquests, però a mi al veure-la em recorda el Barça de Risto Stoikov.
0: No t'has inventat, no, aquests colors?
1: No, o sigui, són els que explica el Barça, amb que està inspirada la samarreta.
0: Molt bé, doncs serà la tercera equipació. És una samarreta que ja l'hem vista alguna altra vegada, almenys a nivell de color. Després hi ha retocs en el disseny. El Barça, que per cert solidaritza amb Colòmbia, després del que va passar l'altre dia dilluns, el terratrèmol magnitud 7.4.
1: Sí, la Fundació del Barça donarà 100.000 euros als afectats pel terratrèmol de Colòmbia. Els diners volen reforçar les tasques humanitàries de les ONG en termes d'accés a l'aigua potable, assistència, suport als desplaçats i també alimentació.

0: Parlant de Mercato, en aquest cas però a l'Espanyol, els blanquiblaus han presentat oficialment a un jugador cedit, Unai Núñez, que arriba cedit al Celta per aquesta propera temporada, Josep Gaia.
1: Sí, el jugador ha estat presentat fa una estona com a nou jugador de l'Espanyol. Com deies, Ernest, arriba cedit del Celta per una temporada i el cost de la cessió ronda els 250.000 euros. L'Espanyol es farà càrrec d'aproximadament el 50% de la fitxa d'Unai Núñez i un cop arribi la temporada tindran l'opció de comprar el futbolista per uns 3 milions d'euros. Durant la presentació, Unai Núñez s'ha mostrat il·lusionat en signar per l'Espanyol.
2: Venir a un equipo como el Español, en una ciudad grande, con un estadio precioso, fue algo de lo que me llamó a mí y a mi familia para poder vivir cómodos. Una persona como es Moncho en el mundo del fútbol, pues te hace tener más ilusión aún.
1: El jugador basc ja ha pogut debutar amb la samarreta blanquiblava i ho va fer en l'amistós de dissabte contra el Coventry, partit que van perdre per 3-1.
0: Molt bé, doncs feta la presentació d'aquesta sessió, la defensa de l'Espanyol, hi ha més expectació perquè a l'entorn pericú es voldrien veure més incorporacions i van debutant massa lent.
1: Sí, doncs precisament sobre això n'ha parlat Monchi, el director esportiu de l'Espanyol ha explicat el motiu pel qual encara no arriben més fitxatges.
3: El mercado te marca unas directrices y esas las tienes que seguir, ¿no? Los jugadores están señalados, pero a día de hoy no se dan las circunstancias deportivas o económicas para poder dar el paso definitivo.
1: A hores d'ara, l'Espanyol ha fet 4 fitxatges, Calatrava, Hartman, Moscardó i Unai Núñez. Com vam explicar fa uns dies, els blancs i blaus estan negociant amb el jugador de l'Inter de Milà, Isiah Kakamate. Pel que fa a l'Espanyol femení, aquest matí ha guanyat per 2-0 a l'Europa.

0: Aquest vespre comença la temporada oficial de futbol continental amb la final de la Supercopa d'Europa a Salzburg. La jugaran el PSG de Luis Enrique i l'Aston Villa d'Unai Emery, Carles Vila.
1: Juguen, per tant, l'actual campió de la Champions, el PSG, i el de l'Europa League, l'Aston Villa. Els francesos buscaran la seva segona victòria a la Supercopa, en la que serà la seva tercera final. Luis Enrique lamenta el poc temps que han tingut per preparar aquest important enfrontament. De fet, la majoria dels jugadors es van incorporar dilluns als entrenaments.
2: No, és una situació surrealista. No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales... Han llegado los franceses, español y marroquí, han llegado el lunes, día 10, hace dos días. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
1: El tècnic asturià no va voler valorar la possible arribada del blaugrana Ferran Torres.
2: La segunda no hay lugar, yo no hablo de mercado, solo hablo de los jugadores... que estan en el Paris Saint-Germain.
1: Pel que fa a l'equip anglès, és el segon cop que juga la Supercopa. La primera vegada, encara amb el format de doble partit, l'Aston Villa va guanyar el títol superant tot just el Barça d'Udo Lattek. El tècnic de l'equip anglès, Unai Emery, s'ha convertit en un expert en superar els grans equips europeus. Tot i això, té clar que avui s'enfrontarà al que considera millor tècnic mundial en aquests moments.
3: És difícil catalogar el millor entrenador, però si hablamos... de la Champions League y ganándola dos veces con su trayectoria además anterior, pues ahora mismo, sabiendo el respeto que tengo por otros entrenadores que son muy buenos, también españoles, como puede ser Guardiola, Arteta, creo que Luis Enrique es el mejor.
1: L'Aston Villa té dues baixes importants per al partit d'avui, la del porter argentí Dibu Martínez i el lesionat Mansambi.
0: Aquest vespre, el Madrid de José Mourinho s'enfronta al Deportivo de la Coruña en aquell tradicional trofeu de pretemporada que molta gent coneixereu, el Teresa Herrera. És el penúltim amistós abans del debut a la Lliga. Mourinho, però, està més preocupat per la posada a punt de l'equip amb molts jugadors que acaben d'aterrar i que no hi seran encara. Carles Vila.
1: Avui mateix ha tornat l'anglès Bellingham, l'últim dels internacionals de l'equip blanc que va disputar el Mundial. No ha viatjat a la Coruña, com tampoc ho han fet la majoria de les estrelles del Madrid. Han quedat fora de la convocatòria Cucurella, Konaté, Chouameni i Mbappé. Tampoc ha viatjat el que s'ha convertit en el traspàs més car del club blanc, Yann Diomandé, que va aprofitar les seves primeres declaracions als mitjans del club per agrair la confiança del tècnic i també de l'equip blanc.
4: No em conoce tècnic de coach.
5: Esclar que he donat les gràcies al tècnic. Havia tingut converses amb ell abans d'arribar i ara sóc aquí gràcies a ell i al club. Estic molt content. Haig d'agrair aquest traspàs i que el tècnic i el club hagin cregut en mi. És al·lucinant formar part d'aquest vestidor, poder aprendre dels companys. Fa poc els veia per la tele i ara compartim vestidor. És increïble.
1: José Mourinho té el difícil objectiu de mostrar una nova imatge general de l'equip abans del començament de la Lliga. Per aconseguir-ho, creu que Bellingham ha de ser, juntament amb Vinícius i Mbappé, les referències de l'equip, però caldrà alguna cosa més. El portuguès confia que l'arribada de Bernardo Silva permeti a l'anglès mostrar el seu nivell reial aquesta temporada. L'últim amistós del Madrid serà dissabte contra el Schalke 04 alemany.
0: I mentrestant, el Girona espera en poder fer oficial aquestes properes hores la incorporació del mitjapunta Unai Hernández. Si no hi ha canvis d'última hora, serà el quart fitxatge de cara a la propera temporada. Eduard Solà.
6: I el Girona espera que pugui estar a disposició del tècnic Quique Álvarez de cara al debut a la Lliga aquest diumenge davant el Leganés. Unai Hernández és un mitjapunta català de 21 anys que va jugar al planter del Girona, que després va anar al del Barça i que després va anar al futbol saudita. Arribarà a cedir per l'Al-Ittihad i es convertirà en la quarta incorporació nova del Girona després de Pixur, Izan González i Ivan Morante. De moment, però, no estan inscrits a la Lliga, però des del club confien que ho faran abans de diumenge. Aquest matí sí que han inscrit David López i Estuani, que van renovar fa unes setmanes. El Girona també confia en poder vendre com més aviat millor Sigankov i Unahi, que no han jugat cap minut en aquesta pretemporada i que en el cas de l'ucraïnès, fins i tot, va demanar la carta de llibertat. També hauria d'acabar marxant Estrella. El València també pressiona per Arnau amb unes condicions econòmiques que agraden al jugador, però de moment sense haver fet cap oferta al Girona. I veurem quin és el futur d'Àlex Moreno o Ivan Martín.
0: El Barça Barça femení juga també avui partit de pretemporada i potser aquest serà un dels únics esdeveniments esportius que podrem d'alguna manera fer coincidir amb l'eclipsi, d'alguna manera explícita. És a les 7 de la tarda el partit i, per tant, David Gallofré, hi ha coincidència solar.
5: Sí, des del club repartiran 1.500 ulleres homologades per als espectadors. Xavi Puig, directiu del Barça femení, n'ha parlat en declaracions del Matí de Catalunya Ràdio.
4: Hem subit a la segona part, estarem molt atents, jo crec que estarem molt atents al camp i al cel, no? A la gent. El partit, el que sí que hem fet és facilitar ulleres de protecció a tota l'afició que assisteixi perquè pugui gaudir de l'eclipsi amb seguretat i també jo crec que s'ha jornat d'una manera molt especial, no?
5: Recordem que Pere Romeu no podrà comptar amb Quica Nazaret, lesionada a l'adductor de la cuixa esquerra i estarà 4 setmanes de baixa, ni tampoc a Maitana Bonmatí, que continua recuperant-se de la seva lesió. Tampoc hi seran jugadores com Serra Jordi o Aix, convocades amb la selecció espanyola sub-20. El partit es podrà seguir en directe per Esport 3 a partir de les 7. I aquest matí el Badalona també jugarà a partir de les 7 contra l'Adquercia de la Lliga Saudita al Glot.
0: A l'Europeu de Natació de París avui podria caure medalla. Luca Hoop disputarà la final dels 100 metres lliures aquesta tarda després d'aconseguir ahir el segon millor temps a semis i Josep Gai abatre el rècord d'Espanya.
7: Sí, Luca Hoop va aconseguir la segona posició a les semifinals dels 100 metres lliures amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Davant seu només hi van quedar el nedador romanès David Popovici amb una marca de 46 segons i 72 centèsimes, rècord del campionat europeu. Amb el resultat aconseguit a les semifinals, Hoop va batre el rècord d'Espanya, un rècord que ell mateix tenia amb 47 segons i 72 centèsimes. El nedador de Sant Pere de Ribes va valorar així la segona posició aconseguida a les semifinals.
8: Justo al lado el Popovici, y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
7: Aquesta tarda, quan faltin 8 minuts per les 7, Luca Hoop intentarà guanyar la medalla d'or en la final dels 100 metres lliures.
0: N'estarem pendents, recordeu, aquesta tarda especial Eclipsi, evidentment s'anirà informant de tot, també a Catalunya Informació i aquesta possible medalla de Luca Hoop. Bones notícies, per cert, per una altra nedadora, Ainhoa Campamento.
7: Aquest matí la nedadora de Sabadell ha aconseguit passar les semifinals dels 200 metres lliures de fer el sisè millor temps i aquesta tarda les disputarà a 2:15 les semifinals. També s'han disputat les sèries lliures de 4% i han participat les catalanes Nayara Flores-Vilà i Ainhoa Campabadal i han aconseguit passar a la final després de quedar en segona posició. La final es disputarà aquest vespre a 9:15. La de Dinil Cadavall també han competit aquest matí però han quedat eliminats de les seves disciplines.
0: D'un europeu a l'altre, del de natació al d'atletisme de Birmingham, perquè aquesta tarda serà el torn d'un dels plats forts per l'atletisme català, que és la Jael Segura Bastué, santcugatenca, que disputarà les semifinals, això sí, encara semifinals, dels 200 metres, David.
5: Afrontarà aquesta ronda sense haver de passar per la primera gràcies a estar classificada dins del top 12 del rànquing europeu, un avantatge que li permet arribar més descansada a una de les curses importants del campionat. En la jornada d'ahir, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, es va classificar per a les semifinals dels 800 metres que disputarà demà al migdia. L'atleta de 19 anys ha fet rècord d'Espanya sub-23 i plus marca personal. Mitjans espera repetir demà les bones sensacions de la cursa de classificació i tornar a competir al màxim nivell.
9: La mentalitat serà la mateixa que les eliminatòries, que és lluitar fins al final i donar-ho tot i doncs, sobretot ser valenta, ser pacient també, perquè la semifinal jo crec que serà bastant similar a la cursa que m'he trobat avui i res, doncs disfrutar-ho sobretot.
5: I demà també serà el torn d'Oriol Sánchez. El barceloní competirà en la primera ronda dels 200 metres, en una jornada que tornarà a tenir protagonisme català sobre la pista de Birmingham.
0: Fa 3 hores hem conegut els horaris de les jornades de bàsquet de la Lliga CB, anava a dir de les primeres. En realitat ha sortit tot el calendari ja de la Lliga CB.
10: Sí, sí, primer duel català serà la jornada 4, un Penya-Barça el 18 d'octubre. Els clàssics, com sempre, el primer per Nadal, dates de Nadal, Barça-Madrid, diumenge 27 de desembre. El segon, Madrid-Madrid-Barça, el diumenge 28 de març. Primera jornada pels catalans, 2 partits dissabte. Bilbao-Manresa, el Manresa que debutarà a la pista del Bilbao. Barça-Corunya, això serà al Palau, 3 partits diumenge. Breogán-Penya, Girona-Múrcia i València-Lleida. Això, la primera jornada. La segona, Joventut Andorra, Manresa Breogán, Lleida Burgos, Baskonia Girona i Múrcia Barça.
0: Molt bé, i el Nou Congost aquest matí s'ha viscut una cosa que no és habitual de veure, i és gent amateur, gent que no és professional, té l'oportunitat a través d'un càsting, d'uns trials que en diuen, de poder fer la pretemporada amb el primer equip.
10: Sí, la idea darrere de tota la iniciativa és, més enllà de seleccionar el millor candidat, aconseguir que ells mateixos se sentin aquests jugadors amateurs, doncs durant tot un matí, jugadors d'elit. Per aquest motiu, els jugadors s'han sotmès a proves físiques en què un preparador del primer equip i els tècnics assistents els han avaluat, unes proves que s'han fet tant al gimnàs com al parquet, amb exercicis de resistència i sprints i cursa continuada. Després d'aquest primer procés de selecció, els candidats han posat a prova la seva capacitat tècnica i tàctica. A l'última part de l'entrenament s'han fet exercicis de situacions d'un contra un per veure doncs el talent individual, i també de 5 contra 5 per veure el seu joc col·lectiu.
0: I a veure, Josep, si ens hem de quedar de l'agenda d'avui amb un parell de temes, què subratlles?
7: Mira, en futbol, el Real Madrid disputarà el trofeu Teresa Herrera al camp del Deportivo, i el Màlaga rebrà el Fulham d'Álvaro Arbeloa al trofeu Costa del Sol. En futbol femení tenim el partit del Barça femení contra el Montpellier, i també jugarà el Badalona Women contra l'Alcabixà a Olot.
0: Molt bé, avui recordem que juga aquesta final de la Supercopa d'Europa. És un altre dels grans esdeveniments a partir de les 9 del vespre entre el PSG i l'Aston Villa. I els europeus estarem pendents, sobretot, d'aquesta possible medalla de Hug, el de Sant Pere de Ribes del Garraf, perquè avui podria entrar amb el segon millor temps. Per tant, com a mínim, la plata és una ambició raonable. I els europeus d'atletisme ho hem sentit també a les 9:20, ja vespre, un cop hagi passat tot l'assumpte d'astronòmic, podríem dir, una altra estrella, la catalana Jael Bastué, disputarà les semifinals dels 200. Fins aquí el Catalunya Migdia, demà a les 2, més.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego, el programa de música dance de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dance català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: Vagis on vagis, porta'ns amb tu.
1: En el 107.9 de la FM, Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
3: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.
0: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Aquest estiu ens remullem junts.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.
1: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei, número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
2: Aquest estiu en remullem junts.
1: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

accés. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Roser Ribas.
2: Benvinguts, benvingudes als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a dimecres, 12 d'agost de 2026.
1: L'informatiu.
2: Amb motiu de l'eclipsi solar previst per aquest dimecres 12 d'agost i davant la previsió d'una elevada afluència de persones en diversos punts del municipi, s'ha establert un dispositiu preventiu especialment orientat a reduir el risc d'incendi en les zones forestals més sensibles de Calafell. Aquesta és la notícia que encapçala els informatius del dia d'avui. De seguida l'ampliem. Abans, fem un repàs dels titulars. Avui parlem de les ulleres per observar l'eclipsi, com han de ser i com s'han d'utilitzar, amb el Jordi Galimany, subdirector de l'Òptica Universitària del Vendrell. La pastisseria Passions de Calafell crea un dolç especial amb motiu de l'eclipsi solar total. Eclipsi.info, l'eina gratuïta que t'ajuda a trobar el millor lloc per veure l'eclipsi. El govern retransmetrà en directe l'eclipsi solar total des de l'Observatori de l'Ebre. Platges, polígons i campanars. Els pobles del Camp de Tarragona i l'Ebre es preparen per a una allau de visitants amb motiu de l'eclipsi solar total d'avui. I el titular esportiu amb el company David Burillo.
3: El passat diumenge, el club de futbol Calafell va disputar el primer partit de la preparació de la temporada davant la Grama, un rival de tercera ref, en un partit que va servir per començar a posar a prova el nou projecte del conjunt calafellenc. Parlarem amb l'entrenador del primer equip, Òscar Martínez, de les sensacions que va tenir en aquesta primera jornada.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
2: Com avançàvem al començar, Calafell reforçarà aquest dimecres 12 d'agost el dispositiu preventiu amb motiu de l'eclipsi solar i davant la previsió d'una elevada afluència de persones a diferents punts del municipi. L'objectiu és reduir el risc d'incendi, especialment a les zones forestals més sensibles. Per aquest motiu, durant la tarda restringirà l'accés amb vehicles motoritzats a diversos indrets. Les restriccions afectaran el camí d'accés al refugi de gats i la Talaia, des del carrer Cremadell, el camí d'accés també a la Cova Foradada, des de la carretera de Mar Romeu, el mirador situat al final del carrer Lituània i l'accés a la zona del Masinger. El dispositiu busca garantir la seguretat durant una tarda en què es preveu una concentració important de persones per observar l'eclipsi solar.
1: Les notícies de Calafell.
2: I l'eclipsi total d'aquest 12 d'agost és un fenomen astronòmic excepcional que convida a fixar la mirada en el sol d'una manera que habitualment no faríem. Però no ho podem fer a ull nu. Ens hem de protegir de possibles lesions oculars amb unes ulleres especials. I no totes les ulleres que s'han posat a la venda són aptes. De fet, l'Agència Catalana de Consum n'ha detectat que no són òptimes ni estan homologades i poden causar lesions oculars. Per saber com han de ser i com s'han d'utilitzar aquestes ulleres, hem parlat amb el Jordi Galimany, subdirector de l'Òptica Universitària del Vendrell.
4: Perquè es genera com una mena de falsa seguretat el fet de que es vagi tapant mica en mica el sol, vagi baixant la il·luminació, però el que és la radiació nociva per l'ull que emet el sol, doncs segueix sent-hi. I a part hi ha una segona derivada, que és que el fet de que la llum vagi baixant una miqueta, la pupil·la de l'ull es dilata més i, per tant, és més fàcil que entri radiació que no pas quan hi ha una llum molt intensa, que la pupil·la es fa petita i arriba a menys intensitat de llum en el que és la retina. Llavors, és molt important tindre una bona protecció, un bon filtre solar. No val qualsevol tipus d'ullera, ni molt menys, ni les ulleres de sol més fosques que es puguin vendre a les òptiques, no tenen suficient protecció contra la llum dolenta del sol. Pensem que la radiació solar, hi ha la radiació visible, que és el que nosaltres podem veure, tens l'ultraviolat, que no es veu, i tens l'infraroig, que tampoc es veu. Llavors, la combinació d'una llum visible molt intensa i l'infraroig, sobretot, o l'ultraviolat ja queda una mica més filtrat per el que és l'ull, va parar directament a retina. I llavors, doncs, es pot provocar una retinopatia solar, que se'n diu, que té uns efectes dolents. Com poder evitar tot això? Doncs, efectivament, amb unes ulleres de filtre solar per mirar directament el sol. Això són un tipus d'ulleres molt específiques, porten un filtre molt específic. Aquest filtre el que fa és que la intensitat de la llum que deixa passar és només un 0,05%, per tant, són molt fosques. Si tu agafes les ulleres aquestes de protecció solar, de filtre solar per l'eclipsi, si te les poses ara aquí dins, no veuràs res. No deixen passar pràcticament gens de llum, però quan mires directament al sol sí que el pots veure. D'acord? També filtra el 99,5% de lo que és l'infraroig, que és l'altra radiació dolenta que afectaria lo que és la retina, i l'ultraviolat també ho filtra tot. O sigui que són les ulleres exclusivament per això.
2: El Jordi Galimany també destaca que la retina no té receptors del dolor. Per tant, si ens estem fent mal a la retina, no ho sabrem, no tindrem aquesta percepció.
4: Perquè els fotoreceptors que tenim a l'ull, justament sobretot a la màcula, que és la zona de màxima visió, queden cremats directament. Val? Això apareix entre 1 i 6 hores. Per això dèiem abans aquesta sensació que sembla que no passi res, no? Doncs sí, passa. Llavors tens l'escotoma, pots tindre també una metamorfòsia, que se'n diu. Això vol dir que els objectes es veuen distorsionats. Una taula plana, pot ser que la vegis que fa com unes ondulacions, un marc d'una porta, no veuràs recte, segurament també et farà unes ondulacions. I després, una altra afectació que hi ha també, que afecta molt, disminueix molt, invalida molt, és que l'agudesa visual et pot arribar a baixar fins un 10% només. I amb un 10% de visió, allò on tu no podria veure la cara, no podria reconèixer. Voldria agafar un paper i no ho podria llegir, no sé que tingués una lletra molt, molt exageradament grossa. O sigui, realment les afectacions són fortes.
2: El Jordi Galimany ens explica com han de ser aquestes ulleres per poder observar l'eclipsi amb total seguretat.
4: Els filtres solars de visió directa del sol, que són aquestes ulleres, val? Són uns filtres que porten unes làmines d'una densitat òptica molt alta. Ja saltem a la categoria 5, que com te deia abans, només deixa passar un 0,01% de lo que és la llum visible i filtra tot l'infraroig i l'ultraviolat. Són unes làmines que estan fabricades amb pel·lícula de polímer negre amb partícules de carboni o un material que se'n diu una làmina Mylar, que està aluminitzat. Tot això el que fa és que a nivell de normativa internacional siguin adequades per veure directament el sol. Val? Què més han de complir les ulleres perquè estiguin homologades i tu estiguis tranquil quan estiguis mirant directament al sol? Bé, hi ha d'haver, doncs, el que és la fabricant de les ulleres i l'adreça. També la normativa europea diu que hi ha d'haver una... Aquí a les varetes hi ha una explicació de com s'han d'usar. Aquesta banda d'aquí dins tens normes d'ús. Aquí hi ha advertències, també, d'acord? I, sobretot, hi ha d'haver la normativa ISO. En aquest cas, és la normativa ISO internacional de protecció individual, que és la número 12312-2-2015. Val? Hi ha d'haver tot això imprès aquí, dins de les varetes. Llavors, com diferenciar-les d'unes ulleres que tu puguis comprar per internet, per exemple, per saber si estan homologades o no estan homologades aquestes? Doncs, bueno, ha de tindre tot això. Clar, avui en dia és fàcil poder replicar tot això que està aquí dins d'aquestes ulleres posat, doncs, bueno, fer-ho així pirata, entre cometes, no? Doncs, aquí l'única opció que hi ha és que tu, quan te poses les ulleres, has de veure que, si no mires el sol, no has de veure-hi res. Només que puguis diferenciar la figura d'alguna persona, aquelles ulleres no les posis, val? Si no, prova més empírica, tot i que sigui una miqueta així burda, i després sàpiguen d'on l'has comprat.
2: Potser això que diu el Jordi Galimany, això darrer, és el més important, precisament saber on les comprem. És a dir, millor comprar-les en una farmàcia o una òptica i estar segurs de que aquestes ulleres estan homologades. Cal estar alerta, per tant, i no comprar les ulleres si no identifiquen les dades del fabricant o importador, no incorporen instruccions d'ús ni advertències de seguretat i no identifiquen caducitat o període de vida útil.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
2: I la pastisseria Passions de Calafell ha creat un dolç especial amb motiu de l'eclipsi solar total. Hem pogut parlar amb la Míriam Esplugues de com va sorgir la idea de fer aquest postre, de què està fet, quins ingredients porta i quin èxit està tenint fins ara aquí a Calafell.
5: La idea era una mica doncs, tenir unes postres especials per aquest dia. I primer vam pensar en un brownie, que després vam pensar, ostres, ara tenim préssec de l'Ordal, doncs anem a aprofitar, fem una marmelada. I ja després va sorgir la idea de posar-hi la galeta i vam dir, ostres, però si sembla el sol, si realment sembla, representa l'eclipsi. I llavors no hi vam pensar més, ho vam treure i ha tingut molt bon resultat, està agradant molt al públic.
2: De què està fet l'eclipsi de la pastisseria Passions?
5: Tenim el brownie, que representa la lluna, a més té aquests petits cràters que real representa la lluna, amb una xocolata del 70% i a nous. Després la marmelada, que li dona lluminositat a aquesta marmelada de préssec de l'Ordal, com ja hem dit, que la fem nosaltres de l'obrador, i després la galeta, que és una galeta sabler.
2: Segons ens indica la Míriam Esplugues, aquest eclipsi, aquest postre, està tenint un èxit rotund a Calafell.
5: Ha triomfat, a la gent li ha encantat, el demanen, de fet se'ns ha esgotat, i molt contents, així que bueno, tindrem unitats limitades, encarregueu-lo. Si el voleu, de veritat, encarregueu-lo, perquè just l'hem tret avui i ens hem quedat sense.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
2: I avui també, amb motiu de l'esdeveniment astronòmic, parlem d'eclipsi.info, l'eina gratuïta que t'ajuda a trobar el millor lloc per veure l'eclipsi. Creada per un jove del Baix Llobregat, el web calcula què es veurà des del punt exacte on seràs. Té en compte l'altitud i les muntanyes, mostra cap a on mirar i permet simular l'eclipsi minut a minut. El Baix Penedès, el Tarragonès i l'Alt Camp quedaran dins la franja de la totalitat, però la durada canviarà molt. D'uns 33 segons al Vendrell, a prop d'un minut a Tarragona. El Vendrell, Valls, Tarragona, Reus i Cambrils tindran circumstàncies diferents. L'eina permet comparar qualsevol punt i comprovar si l'horitzó oest serà realment visible. La pregunta és especialment útil al Baix Penedès i al Camp de Tarragona. Tot aquest àmbit quedarà dins la franja de la totalitat, però el fenomen no durarà igual a tot arreu, com hem dit. Aproximadament 33 segons al Vendrell, 39 a Valls i prop d'un minut a Tarragona i Reus. La diferència sumada a un sol molt baix fa que escollir bé el punt d'observació sigui tan important com ser dins la franja. La totalitat permet veure la corona solar i retirar les ulleres homologades només mentre el disc solar queda completament cobert. Durant totes les fases parcials cal mantenir la protecció. Els mapes generals serveixen per veure per on passa la franja, però no sempre resolen els dubtes pràctics. No expliquen què passarà des d'un carrer, una platja o un mirador concret, si una corona quedarà davant del sol o quants segons es perdran darrere d'un obstacle. L'usuari escull qualsevol punt del mapa i el web analitza la seva posició, l'altitud i les muntanyes que formen l'horitzó. Després indica quan començarà l'eclipsi, cap on caldrà mirar, quin percentatge del sol quedarà tapat i quants segons seran visibles per damunt del relleu. Això permet comparar el Vendrell, Valls, Tarragona, Reus o Cambrils, triar entre la costa o l'interior, una platja, una plaça o un mirador, i saber si compensa en moure's. Més al sud, la totalitat s'allarga, però un obstacle a l'oest pot reduir els segons visibles. Apuntant el mòbil al paisatge, eclipsi.info i superposa el recorregut del sol i les diferents fases de l'eclipsi. Això es pot comprovar si passarà entre dos edificis per damunt d'una muntanya o darrere d'un obstacle. El web també incorpora un simulador minut a minut, un compte enrere amb avisos de veu, un comparador de punts oficials, miradors i platges i la previsió de núvols de cada ubicació quan el dia és prou a prop perquè sigui útil. El projecte ha estat desenvolupat per Humbert Blanco, jove emprenedor digital del Baix Llobregat, a partir d'un dubte personal.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
2: I més notícies relacionades amb l'eclipsi solar total d'avui, 12 d'agost. La Generalitat es retransmetrà en directe des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, al Baix Ebre, l'únic observatori situat al cor de la franja de la totalitat a Catalunya. El seguiment es podrà fer a través del canal de YouTube del Departament de Recerca i Universitats, inclourà els actes institucionals, una jornada científica i divulgativa i l'observació de les diferents fases del fenomen. L'eclipsi començarà a 8:15 del vespre i la totalitat arribarà al sud del país cap a 9:15, amb una durada aproximada d'un minut i mig. Aquesta jornada començarà a 12:15 del migdia amb els parlaments institucionals i continuarà a 16:00 PM amb les conferències científiques. A 8:06, coincident amb l'inici de l'eclipsi, començarà la retransmissió específica del fenomen. Entre els participants de la jornada hi haurà el Premi Nobel de Física Didier Queloz, l'astronauta i metgessa de la NASA, Ellen Baker, el primer astronauta espanyol a viatjar a l'espai i actual president d'ISPASAT, Pedro Duque, el sotsdirector de l'Observatori Vaticà, Pavel Gabor, i la investigadora de la NASA, Goddard Space Flight Center, Teresa Nieves Chinchilla. També intervindran el director del Parc Astronòmic del Montsec, Salvador Ribas, el responsable de Cultura Científica de l'Observatori de l'Ebre, Juan José Curto, i l'astrofísic de l'Institut de Ciències de l'Espai, Ignasi Ribas. Les conferències tractaran qüestions com el llegat dels grans observatoris, la vida humana més enllà de la Terra, els reptes de l'exploració espacial, la recerca d'altres mons i la meteorologia espacial. Abans de l'eclipsi, Ribas explicarà les diferents fases del fenomen i les característiques que es poden observar. La jornada inclourà també el llançament de 3 globus sonda equipats amb radiosondes per estudiar com la disminució sobtada de la radiació solar afecta variables com la temperatura, la humitat, la pressió i el vent a diferents altituds. L'eclipsi, com hem dit, començarà a 8:06 de la tarda i la fase de totalitat arribarà al sud del país, al voltant de 9:15 del vespre. Durant aproximadament un minut i mig, la Lluna cobrirà completament el disc solar i es podran observar fenòmens com la corona solar i l'enfosquiment sobtat del cel. Aquesta iniciativa forma part de Catalunya Mira el Cel, el programa impulsat pel Departament de Recerca i Universitats per coordinar la preparació de l'eclipsi i fomentar la cultura científica i les vocacions relacionades amb l'astronomia i l'espai. La retransmissió es farà amb la col·laboració de l'Observatori de l'Ebre i el Parc Astronòmic del Montsec.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
2: Els ajuntaments del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre han hagut de preparar equipaments i mobilitzar serveis, en alguns casos recorrent a l'enginy i la imaginació, per poder fer front a l'allau de visitants prevista amb motiu de l'eclipsi total de sol d'aquest 12 d'agost. Els governs municipals de municipis de diferents dimensions on es podrà veure el fenomen treballen des de fa setmanes en els preparatius per no veure's desbordats quan arribi el moment. Coincideixen, però, que tot plegat els ajudarà a projectar turísticament la seva imatge. Entre els 20 municipis seleccionats com a punts d'observació de l'eclipsi solar es troba Santa Bàrbara, al Montsià, on ja fa setmanes que es preparen per oferir una experiència única als seus veïns i tots aquells visitants que preveuen rebre aquest 12 d'agost. L'alcalde Josep Lluís Gimeno reconeix que és un esdeveniment il·lusionant, tot i el repte d'oferir tots els serveis, gestionar la mobilitat entorn del poble i, sobretot, quedar bé.
6: Quan vam rebre la notícia, ara ja quasi bé farà un any, la veritat és que ens vam il·lusionar i vam dir, home, doncs, penso que hem d'intentar-ho, hem de quedar bé, hem de demostrar que aquí a les Terres de l'Ebre sabem fer ben fetes les coses i doncs, bueno, que no solament la gent vegi que treballem bé el dia de l'eclipsi, sinó que sigui un referent i que la gent pugui veure que aquí se viu bé, que aquí la gent és molt afable i que retornen altra vegada, no solament el dia de l'eclipsi, sinó que sigui un trampolí per poder tornar a vindre a viure aquí a les Terres de l'Ebre.
2: L'alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Gimeno, diu també que esperen rebre més de 4.000 persones al municipi per observar l'eclipsi.
6: Nosaltres estem manejant unes 4.000-4.500 persones que podrien arribar a visualitzar l'eclipse des d'aquí, des de la nostra població. Estos són els números, els quals, el càlcul, el qual nosaltres hem estat treballant des del primer moment, tant a nivell de la logística, com a nivell del subministrament d'ulleres, com a nivell de lo que seria el tema de com aparquem els cotxes i el lloc de visualització. Això és una cosa que doncs, bueno, hem treballat en aquesta xifra, evidentment esperem assolir-la i poder treballar còmodes, també si la desbordem, doncs, també intentarem tenim també una mica més de previsió, però no moltíssima més. Vull dir, evidentment que podríem parlar de 1.000 persones més, però no de 5.000 persones més.
2: Per la seva banda, l'alcalde de Salou, Pere Granados, considera que les platges són espais segurs i òptims per a seguir l'eclipsi.
7: És molt important tenir en compte, en primer lloc, que hi haurà una foscor total i, per tant, es recomana des de l'Ajuntament de Salou que no vagin a llocs on hi hagi penya-segats o hi hagi una mena de risc de caure, perquè la foscor durant un minut 28 segons serà total. Aleshores, recomanem que vagin a llocs molt segurs, i un dels llocs més segurs, doncs, evidentment, són les platges, i no pas les cales, les puntes, etcètera, etcètera, perquè, evidentment, hi pot haver un risc de, si hi ha un penya-segat, de caure en qualsevol moment, i això s'ha d'evitar.
1: Calafell Ràdio. Informatius. El bloc esportiu.
2: Moment del bloc esportiu amb el company David Burillo.
3: Aquest diumenge el Club Futbol Calafell va disputar el primer partit de preparació de la temporada davant la Grama, un rival de tercera ref en un partit que va servir per començar a posar a prova el nou projecte del conjunt calafellenc. Més enllà del resultat, el partit va permetre veure les primeres sensacions d'un equip que encara està en fase de construcció, després d'haver guanyat la temporada passada, amb noves incorporacions i una plantilla que afronta una temporada amb nous reptes i objectius. Per valorar aquest primer partit i parlar de com s'ha confeccionat la plantilla, entrevistem Òscar Martínez López, entrenador del primer equip del Club Futbol Calafell. Tot seguit us deixem amb els millors moments d'aquesta entrevista. Aquest diumenge es va fer un partit important al club, al camp de futbol de Calafell, i avui tenim amb nosaltres l'Òscar Martínez López, entrenador del primer equip del Club de Futbol de Calafell. Molt bon dia, Òscar.
8: Hola, buenos días.
3: Ahir vau afrontar el partit de preparació contra la FE Grama, un equip de tercera ref. Quines conclusions treus d'aquest partit i amb quines sensacions va acabar l'equip?
8: Bueno, las conclusiones al final son bastante banales. El tema, un partido muy ilusionante, un premio para nosotros, porque al final jugar contra un equipo profesional, para darles una idea, este equipo venía de entrenar doble sesión durante 2 semanas, no teníamos 2 entrenos. Entonces, desigualado era y lo sabíamos. Aún así, en mi caso, a nivel particular, pequé de valiente y quise irles a buscar arriba, quise presionar arriba. Lo que en 10 minutos me metieron 3 goles, nos metieron 3 goles. Entonces ahí dije, bueno, quizás tengo que llegar un poco a la realidad, ¿no? Y hacer como Cabo Verde con España. Entonces pusimos dos líneas de 4 juntitas y tal, y ahí el partido ya se igualó, entre comillas, pero generaron muchas menos ocasiones, había mucho menos espacios. Así acabó la primera parte, acabó en ese 3-0, y luego la segunda parte incluso me atrevería a decir que hubo momentos que dominamos. Entonces, muy contento, muy contento. Sí que decir... De ostras, claro, la primera parte el calor era horrible. Los jugadores no podían casi ni respirar. Y al final es lo que hablamos, ¿no? Jugamos contra jugadores profesionales que se dedican a esto. Y los míos hoy están, la mayoría están en la obra, los otros están en cada uno en su trabajo y es diferente. Pero muy contento, muy orgulloso y sobre todo recalcar que para nosotros es un premio y agradecer mucho a Morales, el dueño del Vilarén y presidente de la Grama, que nos trajo y nos aportó un partido como este aquí al pueblo.
3: Més enllà del resultat, què és el que t'interessava veure sobre el terreny de joc en aquest amistós?
8: Después de 2 sesiones de entrenamiento, lo que me interesaba era sudar un poco, estirar las piernas, y sí, ¿por qué no? Ver a los nuevos fichajes un poquito en acción también, porque al final siempre... Pero ya, como te decía antes, no es un partido para sacar conclusiones en sí, porque al final las circunstancias y el rival no era para hacerlo. Pero sí, ganas de juntarlos al final. Hace 4 meses que ganamos la Liga, hace 4 meses que estos jugadores no compiten. Hicimos lo mejor posible.
3: Enfrontar-vos a un rival, doncs, d'un nivell superior també serveix per posar a prop.

0: Alcoi.
1: Això és Calafell Ràdio.
2: Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio. Amb tu, ma...

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

Són les 8. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Film Radio.
1: It's summertime.
0: Calafell Ràdio. Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshack.

0: de 3 minuts, 38 segons i 19 centèsimes.
1: It's summertime. Calafell Ràdio. Són les 12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és El Tecno. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshack. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

esquena. Aquest dijous, el nedador de Sant Boi, Adrián Santos, competirà en els 40 metres esquena masculí, Luca Huck i Laia Florencio als 4% lliures masculí i Paula Otero als 1.500 metres lliures femení.

It's Summertime. Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
2: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
3: Sent Calafell allà on siguis.

0: Cat.
1: L'estiu ets tu i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Calafell Ràdio. Són les dues. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.